0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

de la cantina tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanada que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: atenc a mai.
1: A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Pep.
1: T'has aturat avui?
2: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Una pausa.
2: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
1: Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
0: Escriptora, periodista i feminista, Montserrat Roig Franz i Torra és un dels grans referents de la literatura catalana contemporània. Aina Torres i Reixac, poeta, escriptora i periodista, autora de Montserrat Roig, La memòria viva, i creadora de l'espectacle poètico-musical La mirada violeta, Marçal i Roig, ens acompanya per fer un recorregut per la vida i l'obra de l'autora. Montserrat Roig va créixer entre la literatura i el teatre, amb un pare que es mou en un ambient intel·lectual i cultural i que s'envolta d'autors com Prudenci Bertrana, i amb una mare avançada a la seva època.
1: Aina Torres i Reixac.
2: Montserrat Roig va néixer el 13 de juny del 46 i va néixer al barri de l'Eixample, de Barcelona, un barri que és molt present en totes les seves novel·les, i també és molt present l'amor a la llengua i a la literatura que va viure a casa seva. La seva mare, l'Albina, era una dona molt avançada al seu temps. Ella ja escrivia també periodisme, escrivia fins i tot contes, escrivia articles, etc. No? I aquest amor a la llengua la seva mare li va inculcar. De fet, la seva mare, quan estava a punt de fer 60 anys, va aprendre a conduir, es va apuntar a la universitat. Era una dona molt moderna que, en principi, això també li va influir a la Montserrat Roig. Era feminista, la mare, per tant, aquí també veiem una influència. I el pare, el Tomàs Roig, també escrivia i era molt aficionat al teatre. Després veurem aquesta afició al teatre com l'involucra a la Montserrat Roig. I, de fet, el pare de la Montserrat Roig va ser un dels primers assessors literaris d'ella. El que feia la Montserrat Roig és que ella tenia 6 germans més, no? I explicava que una mica per destacar davant dels altres germans, el que feia és que les primeres provatures literàries les escrivia en un full, els hi deixava a la taula del despatx del seu pare sense dir-li res, i el seu pare també sense dir-li res li tornava corregit. Per tant, feien aquest joc, no? Ella deia que era una mica per destacar davant de la resta de germans, i podíem dir que el pare va ser el primer assessor literari. Ella recorda que l'amor a la literatura li ve des de petita. Ella deia, diu, el meu pare, la meva mare, la meva àvia, diu, tots els meus germans, tothom a casa havia tingut llibres a les mans. Per tant, en aquest sentit l'influencia.
0: De la primera etapa escolar no en té pas el millor dels records.
2: Ella, la petita, va anar a una escola, la Divina Pastora, que era religiosa. No en té bon record d'aquella escola. Diu, no us perdono que no m'ensenyessin a pensar ni a dubtar, que no m'ensenyessin res. I, de fet, feia ironia, no? Deia, els col·legis de monges van ser una gran escola de l'ateisme. I després va canviar. Va anar a l'Institut Montserrat, un institut que li va agradar més.
1: Veus indispensables.
3: Vaig patir 10 anys de monges, enmig de nenes boniques, fines, delicades, folk i torrianes, dolçament esporuguides del món, d'uniforme polidíssim i d'ànima sempre a punt per al martiri. Ovejitas del Senyor. Futurs gallimarsots morals de la nostra enllaminidora classe mitjana. Perdoneu, l'educació mugenca em castrà el meu possible sentit de l'humor. Molta roba i poc sabó. Montserrat Roig.
0: L'afició al teatre del seu pare, que sempre la portava amb ell quan era petita, provoca que amb 15 anys Montserrat Roig s'apuntés a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual.
2: I a l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, allà va conèixer alguna de les persones que més la influenciarien al llarg de la seva vida. Allà va conèixer Maria Aurèlia Campmany, l'escriptora feminista per excel·lència, una de les pioneres del feminisme a Catalunya, que de fet també ha influït altres escriptores, evidentment, com Maria Mercè Marçal, etc. No? També va conèixer Pilar Aymerich. Pilar Aymerich era la gran amiga de Montserrat Roig, la seva companya en el periodisme, no? Perquè la Pilar Aymerich era fotògrafa, feia les fotografies, i la Montserrat Roig Roig a escrivir els reportatges i juntes doncs, van fer molts i tenen moltes anècdotes, no?, que de fet en el llibre recullo, no?, de quan anaven juntes i feien aquests reportatges. I allà també va conèixer el dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, que van ser molt amics al llarg de la seva vida i que també va ser un assessor literari de Montserrat Roig. Les novel·les que anava escrivint li deia Pepito, perquè li deia així, el Josep Maria Benet i Jornet, què et sembla aquest llibre, no? I Josep Maria Benet i Jornet l'anava assessorant també.
0: Montserrat era la sisena de 6 germans, una família que va viure sempre al cor de l'Eixample, un espai i un temps, el de la infància, que sempre seria present a la vida de l'autora.
2: Doncs que aquests patis tancats de l'Eixample, no?, aquests interiors d'ella, els patis també que veia a l'escola, després també les va traslladar a les seves novel·les. Aquell llimoner que tenia a casa com a símbol del pas del temps també el va traslladar a les seves novel·les, però no només aspectes concrets com els patis, el llimoner, sinó que també la mateixa importància de la infantesa se li veu a tot el que fa, i sobretot en aquestes entrevistes que fa de personatges, els hi pregunta a tots sempre per la seva infantesa, perquè ella creu que d'alguna manera o altra t'ha marcat, i és que amb ella la va marcar.
1: Veus indispensables. Montserrat Roig.
0: 1963. Montserrat Roig comença la carrera de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. 7 anys després, el 1970, es doctorà. Uns anys de descobriments, provatures i moltes experiències que l'ajudarien a triar el seu camí.
2: També va a les classes clandestines
1: Aina Torres i Reixac,
2: que diu que és del Joaquim Moles, que era un mestre, i quan va a la universitat ella fa provatures al bar de la facultat, que diu que escrivia amb olor de salsitxes de Frankfurt de fons, no?, perquè el bar de la facultat veien un Frankfurt, i ella allà anava fent les primeres provatures. Quan té 19 anys guanya el primer premi literari, que és per una prosa que guanya els Jocs Florals de Caracas de Venezuela per un treball titulat La Fals. Però després, el moment important, diguéssim, és el desembre de l'any 1970. Ella està al monestir de Montserrat tancada, juntament amb altres intel·lectuals que protestaven contra el procés de Burgos, que va condemnar a mort a uns membres d'ETA. Ella sempre explica que hi va entrar com a llicenciada, perquè hi havia una llista de les persones intel·lectuals que estaven allà tancats, i era Montserrat Roig llicenciada. Però sí que és veritat que un dia, quan estan allà tancats, entra una persona i diu: qui és Montserrat Roig? No? Ella s'aixeca, diu: soc jo. I aleshores li diu: enhorabona, acabes de guanyar el Premi Víctor Català. I en aquell moment era un premi molt important. De fet, li permet publicar el seu primer llibre, un recull de contes, Molta roba, poc sabó i tan neta que la volen. I aleshores explica que a partir d'aquell moment, quan ja feien referència a qui havia tancat el monestir de Montserrat per protestar contra el procés de Burgos, ja deien Montserrat Roig escriptora. És a dir, era un premi important.
0: Molta roba i poc sabó i tan neta que la volen és un recull de narracions, la primera de 4 obres que completen el cercle. Ramona Adeu, publicat el 1972, El temps de les cireres, del 1977, i L'hora violeta, del 1980. Reculls on se'ns mostra la vida de la petita burgesia de Barcelona des del segle XIX fins als anys 70 del segle XX, i que té com a protagonistes 3 generacions de les famílies Ventura Claret i Miral Peix. La sexualitat femenina, les relacions de poder entre sexes i els rols socials establerts són alguns dels temes que l'autora posa damunt del paper. En aquells moments, ella treballava en l'Enciclopèdia Catalana, però l'any 1971, en un moment de crisi, l'acomiaden.
2: I a partir d'aquest moment, del 1971, és quan decideix que es dedicarà professionalment a escriure. No ho tindrà fàcil, perquè molts dels seus companys creien que perdia el temps escrivint. Ella tenia remordiments, perquè deia: moltes vegades m'aixecava al matí, se'm cremaven les torrades, perquè potser s'havia passat la nit abans escrivint, i no dedicava prou temps als seus fills, però també deia: la majoria d'homes que escriuen no tenen remordiments, perquè n'hauria de tenir jo, no? Però una mica sempre aquesta consciència o aquest aquesta llosa, no?, de ser dona i escriure, de no poder-te dedicar prou als teus fills, i aquest feminisme que ja hi és amb ella i es va despertant, perquè és que també ho viu en pròpia pell, no?, aquesta discriminació. Perquè més deia, diu, arriba l'hora de concedir temps, energia a l'amant, al marit, a l'home que diu que t'estima molt, però que no suporta que cremis les celles i engreixis el cul durant la nit davant de la remaleïda màquina d'escriure. És a dir, ella ja anava veient què implicava ser dona i haver triat escriure i dedicar-se professionalment a això. Tot i això, i haver de pujar sola els seus dos fills, publica molt, gairebé una quarantena de llibres amb només 20 anys. I llavors és quan arriben les seves novel·les, no? Ramon Adéu, El temps de les cireres, L'hora violeta, etc. Els contes, que el primer i l'últim seran també un recull de contes, El camp de la joventut, i Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, que m'encanta, perquè reflexiona sobre això que dèiem, no?, sobre com et condiciona el fet de ser dona i escriure, com veu la literatura, de vegades també, no?, el periodisme.
0: El temps de les cireres va rebre el Premi Sant Jordi de novel·la l'any 1976, un nou reconeixement a la seva trajectòria literària, una obra on hi trobem la Barcelona marcada pels últims anys del franquisme.
1: Veus indispensables.
3: La Natàlia, que hauria volgut escriure el que sentia en aquell moment, buscar un angle que recollís la lluminositat d'un dia tan vell i pensant en Puig Antic, que ja no donaria cap fruit. Fragment de El temps de les cireres, Montserrat Roig.
2: Amb literatura decideix escriure en català, en aquell moment, i a més ho diu d'una forma molt clara, diu, escric en català per tres raons. Diu, primer, perquè és la meva llengua, segon, perquè és una llengua literària, i tercer, escric en català perquè em dona la gana. No? I a més hi aporta aquesta mirada femenina en les seves novel·les. Ella el que fa és que agafa de protagonista aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases per haver de cuidar els seus marits, els seus fills, i ella ho explica d'una forma preciosa, i és que obre les finestres i els balcons per veure, no?, perquè coneguem aquestes dones que la història ha tancat a dintre les cases. Per tant, el feminisme, no?, també hi és en les seves novel·les.
1: Escriptores que van deixar un llegat literari i que reivindiquem de nou. Montserrat Roig.
0: El periodisme i la literatura es van entrellaçant en la trajectòria de Montserrat Roig, com també ho fan el feminisme i la política.
2: El periodisme el que li permet en un primer moment...
1: Aina Torres i Reixac.
2: És a dir, ell el que vol és escriure literatura, però el periodisme és el que li dona diners, perquè viure de la literatura és molt complicat. Ella explica que és mecenes d'ella mateixa. És a dir, durant un temps es dedica a fer periodisme, li agrada, també, i molt. I hi ha qui diu que era millor periodista, fins i tot que escriptora de narrativa, I a més li permet desconnectar també d'aquest món més interior, no? Aquesta barreja jo crec que li agradava, no?, d'ara combinar periodisme amb literatura. Però també ho fa per una qüestió pràctica, que és que el periodisme és el que li dona diners. Moltes vegades trucava a la Pilar i Maric, Pilar, anem a fer un reportatge. Aleshores feien un reportatge i quan tenia suficients diners el que feia és que anava normalment fora de Barcelona a escriure les seves novel·les i es tancava allà. Moltes vegades li demanava a algú que es cuidés dels seus fills mentre ella estava escrivint, i escrivia de forma intensa, potser escrivia les novel·les en un mes i mig o dos, 10 hores diàries, perquè és l'única manera que podia compaginar amb els fills, etc. Normalment ho feia en període de vacances i escrivia aquestes novel·les.
0: Quan Montserrat Roig es tancava a escriure, no volia que la molestessin, fins a tal punt que, quan un dia va entrar un lladre a casa i el seu fill la va voler avisar, li va dir que si no era urgent no la molestés, i evidentment no la va poder avisar. Anècdotes a banda, tornem a agafar el fil del periodisme.
2: Va aconseguir destacar en un món altament masculinitzat. De fet, ella va dirigir programes de televisió, es va posar davant de les càmeres de televisió, és a dir, va arribar lluny. Coneixem el programa Personatges, que és un programa fantàstic, que de fet ella deia el franquisme ha silenciat a molta gent de la cultura catalana, que li hagués tocat, doncs, ser present en els mitjans de comunicació i no ho ha pogut ser, i ella el que fa és que aquesta gent tingui presència, no?, i els puguem veure i una mica reparar doncs, aquest dany que havia fet el franquisme, no? I aleshores ella doncs, es posa a entrevistar a gent que si fas un repàs doncs, és una delícia, no? Des de Neus Català, Ovidi Montllor, Estellers, Fuster, etc. No? Són unes entrevistes que us recomano moltíssim, moltes d'elles es poden, o, crec que al final les van posar totes, es poden trobar.
0: Però Radio Televisió Espanyola atura el programa El Convidat 49. La censura, sota la premissa que ja no queden més convidats interessants per entrevistar. Salvador Espriu i Dalí van quedar a la llista dels pendents.
2: S'havia dit que era per una qüestió política, no? I fent el llibre vaig trobar les declaracions d'un directiu de Ràdio Televisió Espanyola, de Jorge Arandes, que va ser el director gerent, que evidentment, doncs sí, ho reconeix, no? I diu... Montserrat Roig, militant comunista, introduïa en el programa preguntes d'evident matís ideològic, sense la necessària neutralitat informativa. Per això fou suspès el programa. Per tant, aquí veiem la prova de que realment era per qüestions polítiques i no perquè no hi haguessin més personatges interessants per entrevistar.
0: Censurades també van quedar les entrevistes que ja havia preparat per a Josep Maria Benet i Jornet i Vicent Andrés Estellers. Però l'any 1981 hi ha canvis a Radio Televisió Espanyola i pot gravar 3 programes més. La censura arriba fins i tot al Congrés i al Senat, i tot i que el 1978 rep el Premi Mundo d'Entrevistes, la col·laboració amb Ràdio Televisió Espanyola s'acaba aquí. El seu és un periodisme compromès, i Montserrat Roig és molt conscient, en un moment de la seva trajectòria, que no tothom posa en pràctica aquests valors.
2: Però sí que és veritat que diu els últims anys que se sent separada una mica d'aquest periodisme que grogueja, d'aquest... Primer també tenia reticències de posar-se davant d'una càmera de televisió perquè ho veia com un mitjà manipulador, un mitjà de masses, després ja s'hi troba bé, eh? Però sí que critica un tipus de periodisme doncs, sí, que grogueja, etcètera, no? Ella pensa que feia un periodisme compromès, valent, d'investigació, va col·laborar més de 20 publicacions i, a més també va col·laborar de forma regular al periòdico i a l'Avui amb aquells articles. I ella, per exemple, un exemple de com posava la mirada, no? Diferent. Els treballadors de la Motor Ibèrica, que era una fàbrica que hi havia a Sant Andreu, estaven de vaga i ella, en lloc d'entrevistar els treballadors, va entrevistar les companyes dels treballadors, no? Per veure com vivien elles la vaga. Doncs potser es dedicaven a preparar el menjar perquè ells poguessin, és a dir, una mica tota la feina invisible que feien les dones. Ella intentava fer això, no? No anar a la mirada típica, sinó anar a una mirada diferent i moltes vegades doncs, compromesa, feminista, etc.
1: Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
0: El feminisme és inherent a Montserrat Roig. Explicava que quan va arribar a la universitat començà a ser conscient del masclisme, fins i tot de com ella normalitzava el seu paper, mentre els altres deien que trencava rols. Se'n va anar adonant al llarg de les etapes de la seva vida de tot el que hauria de lluitar.
2: Ella deia que el feminisme era la ideologia que més l'havia reconciliat amb ella mateixa.
1: Aina Torres i Reixac.
2: I deia que els homes no podien ser lliures si seguien oprimint les dones, no? Per ella era molt evident. Era un feminisme que situava, per això, en un context polític alliberador. Ella era comunista, per tant, deia que el situava en la cruïlla entre marxisme i feminisme. I deia que la llibertat de les dones, advertien els homes, o els deia, no implica la vostra esclavitud, no? De la mateixa manera que els homes no podeu somiar ser lliures si seguiu oprimint les dones, no? I diu, de fet, que el feminisme és la ideologia que l'havia explicat amb ella mateixa. Per tant, realment, li donava molta importància. I ho veiem en tot, no? Abans et comentava d'aquest periodisme que intentava posar el focus en les dones, no? A portar una mirada diferent i posar el focus en les dones, i en la literatura feia igual. A més, també fa una feina d'anar recuperant escriptores, dones, que l'havien precedit, entrevista sempre, intenta tenir aquesta mirada de dir no entrevisto sempre homes, no? Perquè els referents ens hi hem trobat també nosaltres, els referents sempre quan érem més joves o l'institut, etc., eren homes, no? I hem hagut d'anar fent aquesta feina, no? Maria Mercè Marçal ho deia, d'anar a la recerca i captura de les mares literàries escamotejades, no? I ella fa de forma expressa aquesta cerca de dones, tant periodistes del món de la cultura, etc., per entrevistar-les, no? A més, també publica assaig feminista. Ella expressament publica Tiempo de Mujer, Mujeres en busca d'un nou humanismo, publica, i a més també participa en conferències feministes, no? Per tant, el feminisme amara en tot, en la seva vida, i per tant, en la literatura, en el periodisme, en el seu dia a dia, o fins i tot, malauradament, no?, amb la seva malaltia, el càncer de pit, ella en va fer una reivindicació feminista i va dir que s'havien de destinar més diners a malalties que només eren de dones, no? Per tant, el feminisme era transversal en tota la seva vida i, per tant, en la seva obra, i molt, molt important.
0: Una obra molt significativa, pionera en el context i època en la que s'escriu, és Els catalans als camps nazis.
2: Quan el va escriure va ser un encàrrec i estava embarassada del seu segon fill i va patir molt. De fet, deien, ostres, tenien por que avortés fins i tot, perquè va escoltar històries molt dures. Moltes de les persones que explicaven aquestes històries era la primera vegada que ho explicaven a algú. I ella encara recorda que era mirada perduda, no?, dels testimonis dels supervivents, no? I, de fet, Pilar Aymerich té algunes fotos, també, no?, que va fer que es veu aquesta mirada perduda. Va ser molt dur escoltar aquestes històries. Ho va passar malament. Ella ho va escriure amb sang, suor i llàgrimes, va patir molt, però realment va fer una feina que ara encara avui en dia és la més completa que hi ha. De fet, a la mateixa Neus Català deia que Montserrat Roig era la mare dels deportats, perquè en aquest sentit va ser, doncs, pionera. I també és molt important el que... És a dir, la intenció de recuperar la memòria històrica. Ella, de fet, en tota la seva obra hi ha aquesta intenció, no? Ella deia, si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria, i en el periodisme, en la literatura i, evidentment, en Els catalans als camps nazis, hi ha aquesta intenció de memòria històrica, de dir, hem de recordar el nostre passat per no cometre els mateixos errors, però també per saber d'on venim i per saber cap on podem anar, no? I Els catalans als camps nazis és la gran prova d'això. De fet, ella tenia por fins i tot que l'ataquessin pel carrer, i una prova va ser que alguns dels exemplars dels catalans dels camps nazis estaven a una distribuïdora i un grup feixista va atacar la distribuïdora i es van cremar alguns exemplars. És a dir, ho estava escrivint en un moment realment molt, molt delicat, no? I ella deia, el feixisme està en nosaltres, a les nostres cases, al carrer, convertit en sexisme, en racisme, en classisme, i aquesta intenció, aquest pròleg que fa explicant, no?, com n'és d'important recuperar la memòria històrica, no?, i la memòria dels que ens van precedir. Ella es considerava una filla forçada del franquisme i va voler, doncs, posar veu a tots aquests silencis que havia implicat el franquisme. Per tant, Els catalans als camps nazis és una obra molt important que va escriure amb sang, suor i llàgrimes, i que val molt la pena, doncs, de tornar a llegir.
0: Publicada l'any 1977, Roig dedicà 3 anys a entrevistar 41 testimonis catalans deportats als camps de concentració. Franco encara estava viu. Estem parlant dels anys 1973 al 1976, i no tothom va voler parlar amb ella.
1: Veus indispensables.
3: La guerra era a les acaballes. El 15 de gener de 1939, les tropes del general Franco s'havien apoderat de Tarragona. El 26 de gener entren a Barcelona. El 4 de febrer ocupen Girona. Començava l'èxode per a milers i milers de catalans que havien iniciat, 3 anys abans, la resposta a la insurrecció contra la República. Alguns d'ells havien de conèixer els desastres d'una altra guerra, més terrible encara, en la seva pell. Serien els nostres deportats, homes i dones que anirien a morir o a sobreviure quasi en desesperació als camps de la mort. Fragment de Els catalans als camps nazis, Montserrat Roig.

0: Veus indispensables. Montserrat Roig.
1: Un any abans de la seva mort, Montserrat Roig va escriure Digues que m'estimes, encara que sigui mentida. Un recull d'articles i reflexions des de la mirada de la dona que escriu.
2: Faig un espectacle que es diu La mirada violeta, abans ho parlàvem.
0: Aina Torres i Reixac.
2: Perquè just Maria Mercè Marçal també reflexiona molt similar a sota el signe del drac, que seria com l'equivalent, no? I també em sembla molt interessant una reflexió que fan, que és la mirada bòrnia o l'ull estràvi, cada una li diu diferent, però que és el mateix concepte. I és que les dones, quan escrivim, no, tenim una doble mirada. Una mirada que mira cap enfora i que el que vol és volar lliure, sense prejudicis, com que vol escriure lliurement com fan els homes. Però sempre tenim aquesta mirada que mira cap endins, que s'està reivindicant perquè som conscients que som discriminades pel fet de ser dones. I aquesta mirada és, també s'ha anomenat escriure des de la fúria, és aquesta fúria que tenim les dones que escrivim, i és molt interessant aquesta reflexió que fan les dues, tant Marçal com Roig, sobre això, no? Aquesta doble mirada que anem tenint, que hi ha moments que ens ve de gust escriure una cosa que no ens haguem d'estar reivindicant sempre, d'escriure lliurement, però hi ha moments que diem ostres, volem escriure des d'aquesta fúria i des d'aquesta reivindicació. I hi ha una part d'això que també hi és en el Digues que m'estimes, encara que sigui mentida, també en l'obra de Montserrat Roig, i això és molt interessant, com reflexiona, no?, sobre la literatura. És un assaig que us recomano moltíssim i que realment és fantàstic.
0: Veus indispensables.
3: Sempre he envejat els escriptors que han nascut al món de les paraules davant l'espectacle sorprenent, canviant, immens de la natura. És la màgia del desordre natural davant el rígid ordre humà de les ciutats, perquè quan triem l'ofici d'escriure, triem també la soledat, i aquesta és difícil de sentir en un espai urbà. Fragment de Digues que m'estimes encara que sigui mentida. Montserrat Roig.
2: A veure, el que feia normalment a casa és que feia els esquemes de les novel·les, perquè per escriure la novel·la s'havia de concentrar més, no? Però feia els esquemes. Tenia, quan vaig fer el llibre, vaig anar a l'arxiu i tenia unes targetetes que anava fent, doncs, els esquemes, no? Els personatges, etc. Però també és important, que abans ho he apuntat una mica i ara que parlem d'això, de veure quines condicions hi havia darrere de les seves novel·les, no? Perquè molts homes, doncs, tenien molt més temps per fer-ho, però ella, havent de cuidar els seus dos fills, el que feia és això, marxava normalment vacances, moltes vegades eren vacances d'estiu, que els seus fills no anaven a escola, i aleshores buscava algú que li cuidés durant el dia els seus fills, marxava a no sé on amb els seus fills i la persona que els hi cuidava, i ella escrivia de forma intensa durant el dia, i algú estava, doncs, tenint cura dels seus fills, però potser escrivia una novel·la gairebé en un estiu només, i de forma intensa 10-11 hores al dia, perquè li costava també trobar la cambra pròpia, no?, que deia Virginia Woolf, i per tant a casa es concentrava molt, i hi ha l'anècdota d'aquest lladre, però normalment no es podia concentrar prou i el feia els esquemes, i les novel·les les havia d'acabar amb aquesta mena de filigrana que havia de fer vital per poder escriure.
1: La política tampoc es pot deslligar de la vida i obra de Montserrat Roig.
2: Ella amb 22 anys s'afilia al PSUC. És una afiliació molt intermitent. Entra, surt. De fet, el 1977 sí que es presenta de número 10 a les llistes pel Congrés de Diputats, però després en torna a sortir. Què passava? Ella es queixava també del masclisme que hi havia en alguns militants d'esquerres. I aleshores aquest anar i venir del PSUC en gran part també era per això, perquè no s'acabava de sentir còmoda, no? Ella deia una frase que em sembla molt interessant, que deia: les dones anàvem a la primera fila de les manifestacions, no? Ens pagaven, anàvem a comissaria, ens la jugàvem exactament igual que els homes, però després només servien per portar-los al cafè i passar a màquina els seus meravellosos escrits. Però per ella va dir aquella gran frase també, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. També va dir: la cultura és política i la política és cultura. És a dir, ella va trobar, és a dir, no va militar després d'una forma directa, no?, com quan quan estava militant al PSUC, però ella va trobar en la literatura i en el periodisme una forma de militància, evidentment. Si no, no diria, no, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, i ella creia en el valor emancipador de la cultura i deia, diu, l'escriptura l'entenia com un acte de resistència. Per tant, va militar d'una altra forma, no, en la literatura i en el periodisme.
1: L'agulla daurada, l'òpera quotidiana, el cant de la joventut o un pensament de sal, un pessic de pebre? Llibre pòstum, aquest, on es recullen els seus articles escrits entre el setembre de 1990 i el novembre de 1991, serien altres obres de l'autora. Una dona lluitadora, un referent femení que ens va deixar abans d'hora.
0: Veus indispensables.
3: Cal recordar, cal abocar. No hi ha art més temporal que la literatura. Podem emmalaltir amb el record, però potser, al final del llarg i lent procés de l'escriptura, descobrirem que hi ha alguna cosa, que hi ha algú a l'altra banda, que encara batega, que encara existeix. Fragment de Digues que m'estimes, encara que sigui mentida.

0: Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Girona, Estadi Montilivi, minut 89. El marcador empatat. El Girona treu un córner. El central puja. El porter també. La pilota vola. I el gol arriba. On? En un rectangle petit, el més discret del camp, però també el més decisiu. L'àrea petita. Però, quan fa realment aquest espai?
2: Benvinguts i benvingudes a Estimem les Mates. Soc la Cristina Mur, directora de Ràdio Sant Cugat, i m'acompanya l'Albert Saumell.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, com anem?
3: Molt bé.
2: L'Albert és responsable de l'equip de comunicació d'un projecte educatiu de matemàtiques, i també m'acompanya la Laura Morera.
4: Bon dia, Laura. Què tal?
2: Ella és doctora en didàctica de les matemàtiques, és un dels cervells actius d'Innovamat i també la creadora de l'associació de lleure científic Explorium. És professora universitària, d'escola i d'institut, mestra de mestres i autora del llibre Aprendre a ensenyar matemàtiques a secundària, de l'editorial Síntesi. I avui ens ajudarà a explicar què hi fem aquí. Laura, diguem-ho clar, odiem les mates.
4: Bueno, no tothom. Aquí el problema és que molta gent no ha tingut una bona experiència i d'aquí neix una mica aquest projecte de trencar una mica aquests estigmes de que la gent es pensa que les matemàtiques són mecàniques i només es tracta de fer operacions. Al final el que volem és que la societat vegi què vol dir pensar, què vol dir resoldre problemes, què vol dir fer connexions i fer raonaments. I crec que amb aquests capítols, a veure si els hi canviem una mica la manera de veure-ho.
2: I també el nexe d'unió una mica entre periodisme i matemàtiques és ajudar a entendre que el pensament matemàtic i el pensament crític van de la mà i que és molt important tenir aquesta visió per tenir totes les eines per entendre el món.
4: Exacte.
2: Fantàstic. Doncs som-hi amb el primer problema.
4: La pregunta concreta és: quan mesura exactament l'àrea petita d'un camp de futbol 11? De fet, a mi l'altre dia m'ho va preguntar el meu fill i el que vaig fer és que en comptes de donar-li la solució li vaig tornar la pregunta amb ell. Pep, quan creus que mesura l'àrea petita del porter, del Ter Stegen?
5: 11 metres i 7. No, 6.
4: 11 per 6. Ja ha dit la seva resposta. I vosaltres dos, què penseu? Quan diríeu?
6: No ho sé. 8, 10 metres quadrats.
2: Va, jo em llenço. Dic una mica més. Per no dir el mateix, bàsicament. Vale. 30 metres quadrats.
4: Mira, vosaltres dos, un apunt és que, per comparació amb el meu fill, heu vist que al ser un nen petit que encara no té com dominades les àrees, quan li hem preguntat ha dit les mides del rectangle. Ha dit quant de llarg i quant d'ample. I en canvi vosaltres sí que heu anat a metres quadrats. Mira, és una curiositat. Però al final, bueno, heu dit números, no sé com ho heu pensat o si és que ho heu pensat.
2: Potser no ho hem pensat gaire.
4: Potser no ho heu pensat, no? Vale, doncs ara aquí la gràcia serà a veure què diu la gent. Anem a veure què diria.
2: Sí, va, llancem el repte als oients. Vosaltres, quan creieu que mesura l'àrea petita? Ho heu pensat mai? Ho teniu? Agafeu paper i boli, apunteu en un paper l'estimació inicial i veurem ara amb la Laura quina és la real.
4: Aquí el que és molt important és veure com pensem i com ens enganya la nostra intuïció. I hem sortit al carrer a recollir les primeres estimacions inicials.
7: 12 metres quadrats.
8: L'àrea del porter en metres quadrats deu mesurar 3 o 4 metres quadrats.
9: L'àrea pequeña, 30 metres quadrats.
10: 6 metres quadrats.
11: Entre 35-40 metres quadrats, més o menys.
12: 15.
13: Aproximadament han de ser uns 30 metres quadrats.
4: Us heu adonat que han donat xifres, però cap referència. O sigui, tothom contesta com un número, així, tal. Però no expliquen d'on el treuen. No, potser aquest serà el problema, ens faltaran referències.
2: Clar, potser algú que la tingui més vista ens podrà estimar millor, no?
6: Sí, podríem preguntar-li als companys d'esports de RAC1, que segur que l'han vist un munt de vegades i en molts camps, i poder poden precisar millor aquesta estimació.
4: En Joan Lluís García, cap d'esports de RAC1, ens ha fet de reporter a la redacció i podrem veure com estimen l'Edu de Batlle, la Gemma Montero, l'Albert Pedrol i el Xavi Rocamora.
14: A veure, Edu de Batlle, narrador de l'Espanyol, juga a RAC1. Tu en saps dir quina és la mida de la superfície de l'àrea petita d'un camp de futbol? Tu que n'has vist molts.
15: N'he vist moltíssims, però no, és que no, diré una xifra més o menys que considero aproximada, però em puc equivocar molt. Jo diria que, 45, com a molt.
14: 45, què?
15: Metres quadrats.
14: 45 metres quadrats. Estem amb la Gemma Montero,

0: Per ell està de RAC1, que està calculant quan medeix l'àrea petita d'un camp de futbol, la superfície. Quants metres quadrats creus que...
1: Entre 10 i 12?
0: Entre 10 i 12.
2: Ho has mirat segur?
3: No, en sèrio que no. Són metres quadrats, eh?
0: Sí, estem amb Albert Pedrol, creador de la secció més important de la història de la ràdio, Back to Back, sí. Del Tu Diràs. Tu, Pedrol, quan diries que fa de superfície? Quants metres o quilòmetres quadrats té una àrea petita d'un camp de futbol?
3: No. 8 metres quadrats.
0: 8 metres quadrats, eh? Vale. Jo crec que és molt poc. No sé quan és, però diré que és molt poc.
3: És molt poc, eh?
0: Perquè 8 metres quadrats, que és multiplicat.
3: Ah, no, clar, ja, pot ser. No, doncs va, 15 metres quadrats.
0: Perfecte.
3: 15, última resposta. Última resposta, 15.
2: Calcular o no?
0: Cap. La teva experiència, hem vist molts camps de futbol. Parlem amb el Xavier Rocamora, que és editor del RAC1 Migdia. A RAC1, tu quan creus que medeix de superfície una àrea petita d'un camp de futbol?
4: Val. Sense tenir-ne ni idea, eh? I són termes d'així... el tuntun, et diré 7 metres quadrats.
0: Jo crec que és molt poc, això.
4: Una àrea petita, dius?
0: Sí.
4: Una àrea petita?
0: No, ja està. 7 metres quadrats.
4: 7, eh?
0: 7.
4: És molt poc, dius, eh?
0: Home.
5: Vale, d'acord. Veig que també surten estimacions com 45, o 10, 12, 15, 7... És a dir, quasi com vosaltres, eh?
6: Una mica ens ho inventem, no?
7: Sí, ni periodistes esportius, ni gent del carrer. Jo crec que podré qui té més inputs, qui és més precís, és qui la trepitja, aquesta àrea, els jugadors de futbol, les persones que treballen al camp.
5: De fet, podríem preguntar a grans estrelles del futbol mundial si li poguessin preguntar al Xavi Hernández o al Luis Enrique o al Messi, fins i tot.
8: Hola, culers. Soc el Xavi Hernández, entrenador del Barça, exjugador de futbol. Jo crec que l'àrea pequeña deu fer aproximadament uns 10-12 metres quadrats. Direm 12, va.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Luis Enrique, entrenador de fútbol. Bueno, yo la verdad que sé exactamente cuánto mide el área. 13,2 metros cuadrados. Y quien me diga lo contrario, se equivoca. Lo siento mucho. Chao.
10: Hola, bueno, soy Leo Messi, jugador de fútbol, delantero. Y bueno, yo no sé mucho de matemática, eso lo lleva mi hermano, pero yo creo que el área mide 4 metros. Un saludo.
11: Imitacions, cortesia del gran Xavi Espinosa, imitador del Polònia, de l'APM, el Matí de Catalunya Ràdio i el Tot Gira.
5: Sí, és un crac. Era alumne meu a l'escola i era boníssim, era superdivertit quan ens imitava tots els profes.
7: Ostres, a mi ja l'ha fet un ai al cor perquè jo realment m'ho he cregut, em pensava que era ell. I...
6: sí. No hi ha tant pressupost.
7: No. I si realment li preguntem a algú que sí que hagi trepitjat l'àrea petita?
6: Vinga, va, anem al lloc dels fets i anem a un camp que ens queda a prop, a parlar amb una persona que, a més, va començar a jugar a futbol a Sant Cugat. A mi, com a Sant Cugatenca, exacte, això em fa patxoca. Anem al camp de Montilivi i parlarem amb algú que la veu sovint.
12: Doncs mira, jo crec que l'àrea petita mesura uns 11 metres d'amplada i després, sapiguem que fins al punt de penal hi ha uns 11 metres, doncs uns 4 metres, 11 per 4, uns 44 metres quadrats.
6: Tant la gent del carrer com els que saben d'esport fan estimacions similars. Una mica s'ho inventen, no?
5: Sí, és normal, perquè és que el que passa és que no estan pensant en referències. Si us hi fixeu, només van dient números. I mira que coneixen coses, però per això acaben dient coses similars. El que hem d'aconseguir és poder-los guiar perquè dedueixin algunes mesures a partir de fets coneguts que ells tinguin, però també hem d'anar amb compte de no donar-los tantes pistes que els acabem donant la resposta. Llavors, això també serà la gràcia, com d'acompanyar algú en la descoberta d'un problema matemàtic, per exemple.
7: Per tant, Laura, si li fem la pregunta a algú i li donem una referència, tu creus que estimaria millor? Tu creus que seria més ric o que aprendria més?
5: Provem-ho, però almenys, si no, tindrem més pistes de com ajudar-lo. Si ens diu com ho està pensant, podrem ajudar-lo a millorar el seu pensament. En canvi, si només ens diu un número, no sabem aquest número d'on l'ha tret en el seu cap.
13: A veure, he pensat que si el punt de penal està a 11 metres de la porteria i la frontal de la petita deu... O sigui, l'amplitud de la frontal de la petita deu ser la meitat de 11, més o menys aproximadament, perquè el punt de penal està... això. He calculat uns 5 i d'ample, de llarg, uns 8, 40, 5 per 8, 40.
1: No, no, no ho he calculat, eh?
4: Clar, 9 metres fins al punt de penal.
1: Clar.
4: La meitat, 4 i mig. 4 i mig. I de llarg, una porteria deu fer 11. Oh, clar, m'he quedat molt curt. Sí, a veure, 4 i mig per 11... 4 i mig per 11... Et diré 40 metres quadrats.
6: Sembla que agafar el punt de penal als famosos 11 metres és un bon punt de partida, no, Laura?
5: Sí, sí, sabem que el punt de penal està a 11 metres, això ho sap molta gent, que tampoc no tothom, però ja és una referència que poden utilitzar. I a partir d'això relacionen la longitud que sabem amb el costat curt del rectangle que busquem. Però ja ho heu vist, que alguns deien, ah, potser és un terç de la mida o potser és un mig... Doncs aquí hi ha alguns que van arrossegant un error.
7: Ostres, un terç... Jo diria que és la meitat, ben bé.
5: Sí, jo també ho crec.
7: O sigui, per tant, si és la meitat, si sabem que de la línia de fons als 11 metres i l'àrea petita acaba a la meitat, podríem dir que el costat curt fa 5 metres i mig.
5: Exacte. Això sí que ja ho podríem tenir, no?, amb aquesta dada de referència, però és suficient per precisar la nostra estimació. Clar, ens falta alguna referència per saber quan mesura el costat llarg del nostre rectangle. Acabem de sentir que alguns han dit que la porteria fa 3 metres i mig, o alguns altres han dit que fa 11 metres la porteria. Clar, aquí ja tenim disparitat d'opinions, també.
6: Ho podem buscar.
5: Sí, això sí que es pot buscar.
7: Però un moment, no es fa trampes buscar-ho ara?
5: De fet, quan gestionem activitat d'aula, el que hem de procurar és fer preguntes riques i alliberar pistes a poc per mantenir-los connectats amb l'activitat. Però llavors això, per exemple, la pista aquesta de que la porteria fa 7 metres, doncs ara sí que la podríem utilitzar per ajudar la gent a que anés deduint el costat llarg.
2: La porteria mesura 7 metres.
14: Vale.
2: La porteria, amb aquesta pista,
14: la porteria mesura
2: 7 metres. Refas la teva estimació o et quedes amb els 12 metres quadrats?
14: No, potser la refaig perquè estic pensant que les línies bé que sobresurten una mica i surten, jo crec que un parell de passos llargs del porter, per tant, ho faria una mica més gran i m'acostaria més als 15-16 metres quadrats, potser.
2: Vale.
15: Si fas 7... De llarg no pot fer 2 metres, és molt o no és molt? Uns 15 metres quadrats.
16: Jo estimo que serà... Sé que una porteria dalt deu fer uns 2 metres aproximadament, no? Perquè els porters molt alts de la lliga no hi arriben. O sigui, deu ser igual 2 metres 10, una cosa així. I d'ample, estimo que deuen ser doncs, uns 6-7 metres, perquè una persona... O sigui, quan s'hi estiren també els jugadors o quan un porter es llança, des del centre hi arriba, però no és sobrat. I penso, un porter deu fer, doncs, amb el braç estirat, 2 metres i mig, potser fins i tot 3. Per tant, et diria 16... Et diria 35 metres quadrats.
5: Vale, a partir d'aquesta referència, ja podem acotar el costat llarg del triangle. Sabent que hi ha marges entre la porteria i on acaba l'àrea petita... podem pensar, vale, doncs si ja sabem que la porteria fa 7, només ens queda saber com què hi ha per una banda i per l'altra de la porteria.
7: I no hi hauria altres referències que podíem fer servir?
6: Sí, perquè hi ha gent que sabia una altra dada, l'àrea del camp sencer, no?
17: Jo sabia que una hectàrea era un camp de futbol, bé, em vol sonar això, l'àrea petita del porter... 25 metres quadrats.
18: És que un camp és molt gran.
19: No el penal.
18: Un camp és una hectàrea. És quasi una hectàrea, no? Sí, clar. Més d'una hectàrea? No, perquè 100% una hectàrea.
5: Perfecte. Ara la dada que ens falta és aquesta distància que hi ha a banda i banda de la porteria.
6: Va, va, vinga, va, que ho busco, eh? Un momentet. El costat curt fa 5,5 i el costat llarg 18,5.
5: 18,5, és bèstia, eh? Ningú havia dit això. Però, clar, és que el costat llarg fa 18,5 perquè, com que la porteria fa 7, però és que és la porteria fa 7 i té 5 metres per l'esquerra i 5 metres per la dreta fins a arribar a les línies. Per tant, el costat llarg del rectangle de l'àrea petita és molt més gran del que la gent s'imagina, 18 metres aproximadament.
7: Vale, i el fort és que ho acabo de calcular, és que fa 100 metres quadrats d'àrea.
6: No pot ser, no pot ser.
5: Que no, que sí, 18 i mig. Per 5 i mig, dona 99 i pico.
7: Però la petita.
5: Sí, sí, la petita, la petita. És que, o sigui, mireu ara què us està passant. O sigui, ara que hem calculat i sabem quan és, la vostra intuïció, o sigui, us està dient que no pot ser. I és perquè no tenim referències de les coses com de grans són. De fet, per ara entendre què és això de que l'àrea petita faci 100 metres quadrats, podríeu buscar una cosa coneguda que faci 100 metres quadrats.
7: Un pis.
5: Vale, doncs un pis. L'àrea petita del porter és més gran que els nostres pisos, si vivim en pisos de 70, saps? O sigui, és bèstia, eh?
6: És molt gran, sí. Sí, sí.
5: Molt bèstia.
7: De fet, quan vaig anar a RAC1 a preguntar-los sobre les estimacions, els hi va passar el mateix.
5: Clar, clar, no s'ho creien, eh?
13: Quan es posa medides campo de futbol?
0: Que anem
13: estàs, acabant tota la...
0: Sí, sí, sí.
13: Això és The Office versió matemàtica.
0: Correcte.
13: Eh? Posa medides. Medides campo
0: Àrea
13: de futbol.
0: Pequeña.
13: Àrea penya, eh? Havies posat, això ja ens dona...
0: És que n'hi ha lletres, eh? Ah, quants has dit? 100 metres quadrats, eh? Pues, efectivament...
1: 100 metres quadrats? Que no, home, que no.
0: Que sí?
1: La petita, la més petita, no la portaria, la següent, no pot ser 100 metres quadrats. Que no. Jo no visc a l'àrea petita. No visc en una àrea petita.
0: Poca broma.
1: Que no, que no.
4: Quan hem dit, doncs, 50 en 18, no? Hem dit això?
0: 550 per 18. Clar, 550 per 18, te'n vas a quasi 100.
13: Sí, sí, 99.
0: 99 metres quadrats, eh? Toma, sí, sí. Fins aquí... No, no, para, para, para. Has dit 7. Al principi.
4: Quina conta?
0: Conta
4: la pas.
13: Sabeu quant són els metres quadrats? Sabeu quant són 8 metres quadrats? Són 4 per 2. Com pots fer 4 per 2 metres en una àrea petita? 4 per 2 metres.
0: Molt greu. És molt greu, és molt greu.
13: Jo dic 40 i amb por de passar-me, però, clar, no, és que m'he quedat molt curt. Perquè, però la mesura de l'amplitud sí que era correcta, més o menys, perquè és just a la meitat del punt de penal.
0: Això sí, no, d'amplitud...
13: Està just a la meitat entre el punt de penal i la porteria, i la línia de gol.
0: Sí, de part d'amplitud, sí, clar, 11, sí.
13: 5,5, llavors he de calcular...
0: T'ha faltat l'amplada de la porteria, clar.
13: L'amplada de la porteria,
0: és molt més. Que
13: és molt 8 i són 18. Ah.
5: Didàcticament, aquesta pregunta i els raonaments que se'n deriven ens porta a veure la importància de crear referències per tenir sentit de la mesura. El més important és anar com obtenint referències en el nostre dia a dia perquè quan un dia vulguem calcular alguna cosa nova puguem utilitzar les referències que ja tenim. I ara, a partir d'ara, doncs ja sabem que l'àrea petita del porter en un camp de futbol gran doncs és de 100 metres quadrats. A vegades tenim desenvolupades aquestes referències de longitud o altres magnituds de volum, per exemple, però la de l'àrea és una cosa que costa. Tenim molt poques referències en general de coses d'àrea. Vale, llavors, aquí el que podem dir és, per estimar bé, bàsicament podríem resumir-ho en seguir tres passos. Primer, està bé fer una primera estimació, encara que sigui equivocada, però per dir, bueno, a veure, d'on parteixo, no? És el que tots vosaltres us heu apuntat en el full de paper, que ara ho podeu tornar a mirar i comparar a veure de quan us heu equivocat. Que segur que de molt. Si hi ha algú que l'ha clavat, que ens escrigui, eh? Després, l'altra cosa que podem fer és, vale, aquesta estimació així a la babalà, anem-la a centrar una mica. Vaig a buscar dades, vaig a buscar referències reals que jo tingui, coses que s'assemblen o parts d'allò que vull calcular, mesures conegudes. I aquí puc anar fent comparacions i càlculs i puc treure ja una dada que ja no és un número que m'ha sortit per intuïció, sinó que és un número argumentat que em puc haver equivocat amb algunes coses, però ja tindrà un cert sentit. I després, per últim, hi ha la fase aquesta de perfilar l'estimació amb els càlculs i amb les correccions. Quan jo, la meva segona estimació, ja està basada en un argument, després ja puc anar a veure quina part he fet malament, o, ah, és que estava content que la porteria mesurava 3,5 i resulta que mesurava 7. Vale, doncs ara recalculo. I llavors així vaig fent com passos que em van acostant a la solució final. Llavors, una cosa xula és el que hem fet aquí, de, al final, buscar-ho i comprovar-ho, perquè això per l'aprenentatge va molt bé, no? De que va contrastant la realitat amb el que jo he anat deduint a poc, però després a la vida real passa que hi ha coses que no les puc acabar comprovant, que m'hauré d'acabar creient la meva estimació. Per tant, contra millor la faci i amb més coses en base, doncs més certesa tindré de que allò està bé.
7: Jo és que encara estic amb els 100 metres quadrats i el que m'enduc d'aquí és que seré més benèvol a partir d'ara amb el porter del Barça, amb el Chesney, quan li marquin un gol, perquè déu-n'hi-do l'àrea que ha de cobrir.
6: Mira, doncs jo em quedo amb això. Una pregunta quotidiana pot contenir molta complexitat i molt d'aprenentatge.
5: Exactament, i això són les matemàtiques. Però es necessita una bona gestió, per acompanyar la gent a que dedueixi les coses. Si la pregunta del meu fill li hagués donat la resposta directament, hagués sigut una informació que ara tindria, que segurament ara ja ni recordaria, i que no li hagués generat cap aprenentatge significatiu. De fet, segur que a partir d'ara tots vosaltres us en recordareu sempre de que l'àrea petita del porter mesura el mateix que un pis. I de fet,
6: a mi no se m'oblida, eh?
5: Ja veureu que quan veieu el proper partit de futbol que veieu a la tele o el que sigui, no podreu deixar de pensar en això. I com a mestres, hem de seguir estar atents a totes aquestes petites oportunitats d'aprenentatge que passen a l'aula per poder anar traient suc i construint aprenentatge profunds. I no només els mestres, o sigui, això nosaltres ho tenim molt integrat, però tots vosaltres ho podeu provar a casa, quan feu els deures amb els vostres fills, o a l'oficina, quan esteu resolent alguna cosa de la vostra feina. Vull dir que podem extrapolar això a les nostres vides quotidianes.
6: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
7: l'Albert Saumell
5: i la Laura Morera, qui et recorda que els gols poden decidir partits, però les bones preguntes decideixen aprenentatges.
19: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat.
20: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
19: De 6 a 7, l'hora del podcast.
21: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
22: Començarem parlant d'una sèrie, de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
23: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
24: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
23: But visual learning is so much better.
24: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
22: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
21: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
22: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
21: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
22: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
25: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us, hell yeah.
22: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
21: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Una curiositat veritablement intrigant és la paradoxa del viatge en el temps. Aquest concepte, que ha estat explorat a la ciència-ficció i a la física teòrica, planeja una sèrie de preguntes fascinants sobre la naturalesa del temps i la possibilitat de viatjar cap al passat o al futur. Segons la teoria de la relativitat d'Albert Einstein, el temps és relatiu i pot ser afectat per la velocitat i la gravetat. Això significa que, en teoria, si algú pogués viatjar a velocitats properes a la velocitat de la llum o apropar-se a un objecte extremadament massiu, experimentaria el temps de manera diferent en relació amb algú que no ho fes. No obstant això, aquí és on entra en joc la paradoxa. Si algú viatgés al passat i realitzés canvis, què passaria amb el curs dels esdeveniments? Podria canviar el passat i, per tant, alterar el futur d'una manera que causi contradiccions o paradoxes? Un dels exemples més famosos és la paradoxa de l'avi, en què algú viatja al passat i evita que el seu avi conegui a la seva àvia, la qual cosa, al seu entorn, evitaria el seu propi naixement. La paradoxa del viatge en el temps planeja qüestions profundes sobre la causalitat i la naturalesa mateixa del temps. Tot i que la física teòrica ha explorat aquestes idees, encara no s'ha demostrat que el viatge en el temps sigui possible en la pràctica i la majoria dels científics consideren que és altament improbable. No obstant això, el concepte segueix sent un tema apassionant en la ciència i la cultura popular, inspirant nombroses obres de ficció i debats sobre els misteris de l'univers.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La importància del son.
3: El son és essencial per la salut general i el benestar. La fisioteràpia pot ajudar a millorar la qualitat del son mitjançant tècniques de relaxació, exercicis de respiració i consells posturals. A més, un bon programa d'exercicis pot reduir l'estrès i l'ansietat i afavorir un descans nocturn reparador.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Dormir és essencial per tothom, és, o sigui, molt important, més que res perquè ens ajuda molt a recuperar els teixits. Ens recomanen, sobretot, que dormim al voltant d'unes 7 hores i que sigui un son de qualitat. És molt important revisar el matalàs i el coixí, ja que no tenen una vida il·limitada, sinó que s'ha d'anar revisant. Com a fisios, nosaltres podem recomanar que a l'hora d'anar a dormir, quan ja siguem al llit, col·locats, fem una sèrie d'exercicis respiratoris que ens ajuden a relaxar-nos. Llavors, podrien ser uns exercicis molt senzills, com emplenar primer la panxa, centrar-nos en el moviment de la panxa, mentre anem entrant l'aire, i llavors emplenar més el pit. I fer una coordinació després, més endavant, entre panxa i pit, segons allà on t'enviem l'aire. Això ens ajudarà més a relaxar-nos i a poder tenir un son de més qualitat. Una bona postura per dormir seria en posició fetal, de costat, amb un coixí entre les cames, un coixí en el braç i el coixí que fem servir pel cap. No recomanem dormir ni panxa en l'aire ni boca terrosa, ja que la qualitat del son disminueix molt.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós. Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
3: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques no són el mateix i serveixen per a propòsits diferents. Les begudes isotòniques estan pensades per reemplaçar els fluids i els electròlits perduts durant l'exercici intens o prolongat. Contenen sodi, potassi i altres minerals, així com una quantitat moderada de carbohidrats per proporcionar energia. En canvi, les begudes energètiques contenen una alta quantitat de cafeïna, sucre i altres estimulants. Pensem que una beguda energètica pot contenir la cafeïna equivalent a 3 cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació prou tranquil·la de moment a les carreteres amb un accident a la C-51Z, el lió que deixa la calçada completament tallada, i també a la P7 Aigua Viva, on avaria deixa un carril tallat direcció Tarragona. I 8 persones han resultat ferides, 2 de greus, per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants de Barcelona. L'explosió es va produir durant unes obres d'accessibilitat després d'una canonada de gas quedés afectada. Els bombers treballen per controlar aquesta fuita i l'incendi mentre la zona continua tallada al trànsit. Els ferits han estat traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic. I els bombers han donat per estabilitzat ahir al vespre l'incendi forestal del Cervelló, al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris, i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires, amb unes 280 persones afectades. L'incendi també va cremar 3 vehicles i 2 parcel·les. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei a partir d'avui per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús. Rodalies també reforçarà, en aquest cas, el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona, i augmentarà també el personal d'informació a les estacions afectades. A banda, ADIF també controlarà diàriament l'estat del terreny a les obres i l'empresa assegura que de moment no s'han detectat moviments ni afectacions als habitatges pròxims, però mantindrà aquest monitoratge cada 24 hores. I l'Ajuntament de Barcelona impulsarà un pla d'ajuts d'uns 100.000 euros per donar suport als comerços afectats per l'esvoranc del punxet provocat per les obres de l'L9 del metro. Les mesures inclouran bons de consum i també ajuts directes per compensar l'aturada de l'activitat i se sumaran als recursos anunciats també per la Generalitat. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per un presumpte intent d'homicidi després d'apunyalar la seva parella aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès. La víctima va rebre diverses ganivetades i continua ingressada a l'UCI de l'Hospital Joan 23 de Tarragona, tot i que no estem per la seva vida. L'arrestat, que acumula 14 antecedents, està acusat d'un delicte d'homicidi dolós en grau de tentativa. I pel que fa al temps, avui predominarà el temps estable i assolellat. La calor continuarà, això sí, sent molt intensa, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Una síndria fresqueta sempre ve de gust, no? Doncs vinga, us la podeu emportar a qualsevol dels concerts de Harry Styles que està fent gira aquests dies, tot i que comenceu amb una mala notícia, i és que dimarts va haver de suspendre el concert que tenia, estava de gira mundial i justament tenia un concert a Sao Paulo, i per qüestions doncs, d'això de salut, va haver de suspendre el concert de dimarts a Sao Paulo. Ens queda una miqueta lluny, però vaja, que encara sou a temps d'agafar avions i entrades, perquè divendres sembla que recuperarà aquest concert, però veu estava ja per divendres. És una notícia d'última hora perquè fa a la gira mundial i musical de Harry Styles, que, per cert, ha batut rècords, perquè és, ha batut el rècord de Coldplay de la residència més llarga a l'estadi de Wembley de Londres. Va fer 12 concerts més o menys seguits d'una tirada, 12 concerts, i això és molt més que el rècord que tenia fins ara Coldplay. Ple absolut, ja us ho podeu imaginar. Està presentant el seu darrer treball discogràfic, Kiss All The Time Disco Occasionally, que explora sonoritats en aparença més elèctriques, però tot i així els directes sembla que són molt orgànics. Us recomano moltíssim que mireu els directes que han registrat a la BBC d'aquest últim disc, perquè en format així com de músics tocant en rodona, i ell al mig, al centre d'una rodona, amb músics eclèctics fent una mica de tot, barrejant samplers electrònics fins a doncs, música o amb instruments molt orgànics. Molt, molt interessant la carrera de Harry Styles, que va començar l'any 2010 participant molt, molt jovenet a al programa de televisió X-Factor. Allà al Regne Unit. No va guanyar, va quedar en tercer lloc, però es veu que van participar més nanos d'aquesta edat, i algun productor amb molta vista va dir: calla, que farem una boy band. En va agafar uns quants i d'ahir li va sortir One Direction, entre ells Harry Styles. One Direction es va descomposar, es va desmembrar el 2017, i Harry Styles va continuar en solitari, amb una carrera molt, molt fructífera. Primer amb un àlbum homònim, del qual va sortir Sign of Times, potser el primer single en traspassar les llistes o en arribar dalt de les llistes d'èxits. Després arribaria Fine Line, amb cançons tan xules com Adore You, preciosa, si us agraden els peixos, ja sabeu de què parlo. I dintre d'Adore You fem una parada en aquest Watermelon Sugar. Watermelon Sugar va ser la primera cançó a arribar al número 1 de la llista, la Billboard, que diuen, la llista de les 100 millors cançons als Estats Units. Va guanyar un Grammy per aquesta cançó a la millor interpretació de solista pop i al seu segon Brit Award. I una cançó molt celebrada. És llàstima que la posen molt de fil musical als supermercats, també us ho diré, però tot i així és una cançó molt d'estiu, molt recomanable. De fet, el videoclip és una crida a gaudir de l'estiu amb aquest hedonisme, aquesta tranquil·litat, el sol, i passen tot el videoclip menjant síndria, perquè d'això va Watermelon Sugar. Però la síndria, atenció, tal com ell mateix ha dit, i nosaltres ja sospitàvem, tenint en compte doncs el caràcter fluid de Harry Styles, la síndria ve a ser com un símil, un símil directament, ja us ho dic, amb el sexe femení, tal qual. Dolceta i fresca, la síndria. Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Superfan de Harry Styles, jo no sé, us he pagat la xapa, però és que m'agrada molt.
1: M'agrada molt. Em sembla fantàstic. Ja saps el que dic sempre, hem d'escombrar cap a casa aquí, ja que tenim micro.
0: I tant, i tant. I tu, molt fan de les síndries.
1: Jo molt fan de les síndries, però avui tinc un gran dubte, i és que vull saber si tindré premi o no.
0: Què vols dir, que m'he perdut? Què passa?
1: Has dit un nou programa que es direu que si els peluts de casa poden tenir premis o no, i jo estic, que estic frisant.
0: Ai, ho tens pelut de pelut.
1: Clar, home.
0: Clar. Clar. Ho haureu vist, no? Si heu visitat, si visiteu recentment l'Instagram de l'Obert per Vacances, veureu a què es refereix l'Enric.
1: Exacte, aquests sumaris que ens porta la Núria cada dia, que en som molt, molt i molt fans.
0: Avui parlem de hortalisses. I jo m'he tirat cap a les hortalisses, sí, però cap a la part de fruites, que també podem tenir a l'hort.
1: Passa
0: que
1: si
0: tens síndries a l'hort ja no et cap res més gairebé.
1: Exacte, sí, exacte. Qualsevol cucurbicàcia, que sigui carbasses també o així, s'ho menja tot. Sí, penseu que les carbasses poden créixer pams cada dia, les carbasseres, o sigui, és una barbaritat.
0: I allò que ensenyes tu en el vídeo, a part de aubergínia, són carbassons, no? Enormes, també, superxulos.
1: Sí. Haig de dir que ha fet poc fruit enguany, perquè se'n tenim molta calor, però sí. Algun n'heu fet, i ja veureu, hi ha alguna sorpresa demà i de cara a dilluns, que veureu algun carbassó descomunal al vídeo del tema del dia. Sí, correcte.
0: Bé.
1: Núria, tu ja saps que jo sempre tiro cap a la història.
0: Ja, ens agrada molt, i tant.
1: Exacte. Doncs avui anirem a veure d'on han vingut un dels reis de l'hort. Saps de quin dec parlar, no?
0: Tomàquet.
1: Home, evidentment, sí no? Molt bé, i tant que sí, molt bé, Núria, un gomet verd, i tant. Va, doncs esclar, comencem pel tomàquet, i tot i que segurament tots i totes sabeu que ve d'Amèrica, el que potser no sabíeu és que el poble asteca i altres cultures indígenes el van conrear i menjar a partir de plantes silvestres originàries dels Andes, que al principi, ja us dic, que distaven molt del que és avui en dia el tomàquet i la tomaquera que coneixem. En la seva llengua en deien, a veure si ho dic bé, no tinc ningú que em corregirà, nahuatl, o l'anomenaven també tomàtel o xitomàtel, o sigui que s'ha mantingut aquesta sonoritat com a mínim de cara al nom. De fet, per aquells que es pensin que amb la maldita colonització va arribar tot, van del tot errats, i és que a l'actual Mèxic aquest cultiu asteca ja es consumia de manera habitual i formava part de la cuina local molt abans de l'arribada dels europeus. Aquests, els europeus, és a dir, nosaltres, quan algun d'ells van tornar cap aquí amb les butxaques plenes, li tenien tanta por per la creença que era una planta verinosa que el feien servir al jardí com a planta ornamental. Sí, sí, i encara es creien, ens creiem superiors als pobles que vam exterminar, mare meva. Però va, com sempre, arriba un dels bressols de la bona cuina, que ja hem dit en algunes d'aquestes entradetes, Núria, Itàlia, i és que el segle XVIII va començar a utilitzar-lo sense fre com a part de la seva gastronomia, i això va ajudar a canviar la seva mala fama arreu de tot el continent. I ara, Núria, deixa'm fer-te una pregunta. Quina és la teva varietat de tomàquet preferida?
0: Doncs ho tinc molt difícil, perquè, clar, cada cop vaig al súper, de sobte hi ha hagut una explosió de tomàquets. Mira, nosaltres teníem un hort, també, i el gazpacho que sortia dels tomàquets de l'hort, jo no l'he tornat a provar mai més a la vida.
1: Oi?
0: És molt difícil, sí. Ara la meva tomàca preferida, diria, més l'èxtasi, perquè es fa aquí al costadet a Cambrils.
1: Oh, molt bé.
0: I ja veus, èxtasi de Cambrils, vinga, doncs èxtasi. Però
1: home,
0: depèn,
1: clar.
0: Sí, bueno, és que depèn de per què el facis servir, no? Si és per amanir, si és per gazpacho, si és per sofregir, hi ha diverses varietats. I tu quina conrees?
1: Jo a casa sempre he posat cor de bou i nas de bruixa, sí. I també de pera.
0: Ui, nas de bruixa no l'he sentit mai.
1: És molt xul, és semblant al de pera, i sobretot el cirerol negre, que com mal dit en diem xerris també, però el cirerol jo sempre dic que és un tomàquet que no arriba mai a taula, és a dir, jo és el que em vaig menjar mentre vaig regant l'hort i aquestes cosetes, saps? I després mires i dius, hòstia, no en tinc per pujar, i és que clar, és un carmelet allò que és un bé de Déu. I escolta'm, tu saps quantes varietats hi ha arreu del món de tomàquets?
0: Va, sorprèn-me, ara fliparem, sorprèn-me.
1: 10.000.
0: No, això és el típic número que es diu quan no saps quin número és.
1: Quan he vist aquest nombre, perquè tinc tota una vida per anar-los tastant, saps?
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Ai, molt interessant. Vinga, avui no us preguntem exactament, o sí, si ens ho voleu dir, quin és el vostre tomàquet preferit, però sí que us preguntem l'hortalissa, no? L'hortalissa que més us agrada.
1: Exacte. Exacte. Tot el que surti de la terra, i si teniu també comentaris sobre hort o horta, mira, després us explicarem la diferència entre hort i horta, que potser algunes de vosaltres ja ho sabeu.
0: Jo no. Doncs mira, ja tinc ganes de la connexió de les 10. Queda pendent, Enric. Gràcies.
1: A rebre, bon programa. Watermelon sugar,
0: watermelon sugar, watermelon sugar. Doncs us explico ràpidament els continguts del dia. Més enllà de parlar d'hortalisses, parlarem de les reserves de sang que a l'estiu baixen, i això ens ho explica cada estiu al Banc de Sang i Teixits. Per tant, farem una crida a la donació de sang. També coneixerem a diferents figures dels seguicis festius d'arreu de Catalunya, dins aquest espai que ens du de cultura popular la nova ràdio. Justament una d'aquestes festes la desplegarem àmpliament en forma d'entrevista a la Festa Major de Sant Esteve Sarrovires. Coneixerem per què és tan important consumir productes, fruites i verdures de temporada i de proximitat. Sabrem com va el lloguer de bicis a l'estiu, us parlarem de l'eclipsi en clau econòmica, i dintre de l'espai Doc Tips, en què doncs parlem de gossets, avui sabrem qüestions de menjar, si és bo donar-los premis als gossos en forma de menjar quan fan alguna cosa bona. Tot això des d'ara i fins les 11 en un programa que comença fent ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La ronda d'actualitat la comencem avui en terres barcelonines. Marxem cap a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: Amb una notícia d'última hora, ve d'ahir al vespre, no? 8 persones han resultat ferides per una deflagració de gas. Això passava als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona.
3: Doncs sí, Núria, un gran ensurt al centre de la ciutat. Segons el balanç definitiu ofert pel sistema d'emergències mèdiques, dos dels ferits són greus, tres menys greus i els altres tres lleus, tots ells operaris que intentaven arreglar la fuita de gas i que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron i a l'Hospital Clínic. La fuita va començar ahir a 3:45 de la tarda al voltant de l'estació del metro i la 5 de Sants, després que una canonada resultés afectada durant uns treballs vinculats a l'obra. Mentre es reparava aquesta canonada, es va produir la deflagració cap a 10:45 de la nit i Clara La Torre, que és la cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, ha explicat que la feina del cos ara mateix consisteix a contenir la flama mentre es fan les tasques pertinents per parar la fuita.
4: El flux no pararà fins que no s'acabi d'executar l'obra que permet controlar la fuita. Aquesta obra és complexa perquè implica el tall a diferents punts de la xarxa de distribució de gas. No sabem què ha provocat la inflamació, però fins que no s'aconsegueixi parar el flux de gas, no podrem aparar la flama.
3: Aquest dijous a primera hora, com bé dèiem, l'incendi ja està estabilitzat, tot i que encara hi ha flama perquè la fuita de gas continua activa. L'Ajuntament de Barcelona recomana a tots els veïns de la zona que es quedin a casa fins a nou avís.
0: I com afecta aquest incident al transport de la ciutat?
3: Doncs l'explosió de gas a l'entorn de la plaça de Sants de Barcelona ha obligat a desviar 5 línies d'autobús de TMB. En concret, les afectacions corresponen a les línies D20, H10, B5, 52 i 78. A més, el Servei Especial d'Autobús Habilitat per les obres de l'L1 de metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya. Segons ha informat TMB, el servei de la línia 5 del metro funciona amb normalitat.
0: Seguim parlant encara d'infraestructures de transport i és que els trens de l'R2, R2 Nord i R11 estan interromputs a causa de l'esfondrament d'un pou a l'obra del soterrament de les vies. Això és a Montcada i Reixac.
3: Doncs sí, Núria, la circulació està interrompuda des d'ahir, poc després de 1:45 del migdia per l'esfondrament, com bé deies, parcial d'una paret en un dels pous de les obres. La interrupció afecta el tram que va d'aquest municipi a l'estació de Sant Andreu i el succés no ha causat ferits, tot i que el forat ha engolit una grua de grans dimensions. De moment no se sap quan es podrà restablir la circulació de trens i el que s'està fent és assegurar la zona i Arturo Pastor, que és el subdirector de Construcció d'Adif, ha explicat que no hi ha danys en els habitatges pròxims, però que hi haurà un monitoratge constant i diari sobre possibles moviments del terreny.
0: I també en aquest cas, com afecta el servei de Rodalies?
3: Doncs l'R2 Nord i l'R2 oferiran servei ferroviari entre Massanet-Massanes i Montcada i Reixac, que aquí es podrà fer transbordament a línia R4 en direcció a Martorell, Vilafranca, Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns 5 minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona, Sants, i els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport i a Castelldefels iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu.
0: Si et sembla, ho deixem de moment aquí pendents de l'actualització d'aquestes notícies. Moltes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí.
3: Gràcies, Núria. Bon dia.
0: Ara marxem cap a Girona. Saludem el Said Esbai. Said, bon dia.
5: Bon dia i bona hora, Núria.
0: Un ensurt també a Girona. Un home entra en un bar del barri de Taialà, aquí a Girona, la ciutat, amb una pistola i ha disparat i ha agredit una altra persona al cap.
5: Déu-n'hi-do. Els fets van passar aquest dimecres pels vols de 1:45 de la tarda, quan el sospitós va entrar armat al bar situat al carrer Josep Maria Prat. De fet, l'arrestat em va disparar sense apuntar ningú, en concret, quan estava a dins de l'establiment. Va ser sortint del bar quan el sospitós també va rebentar un vidre del negoci i va agredir en aquest cas la víctima, que estava per la zona i li va provocar un trau al cap que va ser, doncs, o que va requerir, més ben dit, assistència mèdica. Va ser aleshores quan diverses persones van alertar els Mossos per avisar del que estava passant.
0: Seguim encara amb notícies en clau dels successos.
5: I anem cap a Blanes, perquè hi ha hagut 6 ferits lleus en un accident d'autobús. En el moment de l'accident, un total de 36 persones viatjaven a bord del vehicle. Fins al lloc s'hi van desplaçar 3 dotacions dels bombers de la Generalitat, també 5 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van assistir als ferits, això sí, tots de caràcter lleu.
0: Uh-huh. I a nivell de jutjats?
5: Doncs l'audiència condemna finalment a 2 anys i 10 mesos al conductor que va matar la ciclista als Àngels, però podria esquivar la presó. De fet, la sentència li prohibeix tornar-se a posar al volant durant 3 anys i 9 mesos, de moment.
0: Això ens arriba des de Girona, Girona FM, Said Esbai. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
5: Fins demà.
0: I ara connectem amb Lleida, amb Quim Gasó. Uau, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, seguim parlant de Josep Vallverdú. Ahir dèiem la notícia, no, de que ens havia deixat, però avui us expliquem que, de fet, ens deixa dos llibres inèdits que es publicaran pròximament.
6: Correcte, després de les mostres de condol i de record al llarg del dia d'ahir es va explicar, ja les acaballes, que la comissària de l'any, Vallverdú, Carme Vidal, ens va assegurar que l'escriptor va continuar escrivint fins als últims mesos de vida i, com deia, ara publicarà aquests dos llibres inèdits de forma pròxima. Comença l'etapa, per tant, del llegat de Josep Vallverdú, que continuarà creixent la seva obra després de morir aquest dimarts als 103 anys. Com els dèiem, Carme Vidal va explicar que l'autor lletava deixar dos volums completament acabats i un tercer amb anotacions que els editors acabaran d'enllestir. Segons va destacar ella mateixa, Vallverdú va mantenir una intensa activitat creativa pràcticament fins al final de la seva vida, escrivint encara durant els seus darrers mesos.
7: I encara, del 100 cap aquí, allò que deixa en Vallverdú, és a dir, tota l'obra, però que també deixa inèdits. Per tant, ha estat incansable, un home treballador i que ho ha viscut, i ha viscut la seva vida amb molta emoció, amb molta intensitat, i com que a més és un home amb molt sentit de l'humor, el seu entorn l'ha fet viure molt bé en Vallverdú.
6: Per a Vidal, amb la desaparició de l'escriptor, s'obre ara una etapa marcada per la responsabilitat de conservar i difondre una obra que, com els dèiem, supera els 300 títols.
0: I els pagesos tallaran les carreteres de Ponent els caps de setmana d'estiu. Ho faran per protestar contra la fauna cinegètica i les ZEPA, que són les zones d'especial protecció per a aus.
6: I alerta seu de nou tornada a la platja, perquè les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 de la nit i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Targa, un punt habitual de pas entre la gent que va de la zona de la muntanya cap a la Costa Daurada, i la C12 a Maials, en aquest cas al Segrià. Ho explicava el coordinador d'Unió de Pagesos de la Plana de Lleida, Néstor Serra.
8: A partir d'aquest cap de setmana, dia 24, a les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit, tallarem la C14 aquí a l'altura de Targa i igual farem lo diumenge, dia 26, aquest cap de setmana. I el pròxim cap de setmana, fins que no ens escoltin totes les reivindicacions que han dit els nostres companys, anirem a la C12 a l'altura de Maials i també farem divendres i diumenge. Perquè com que és una cosa de país, que el país se n'enteri. I qui vulgui anar a la platja primer haurà de mirar el que fan els conills i el territori com està de trinxat.
6: Les mobilitzacions anunciades pels pagesos durant aquest estiu arriben per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica i per demanar un plantejament de la normativa de les zones d'especial protecció d'aus, les famoses ZEPA.
0: Uh-huh. I ja darrer apunt per explicar-vos que Lleida i els municipis de la Franja uneixen forces per reclamar més trens a la línia de Montsó.
6: Correcte, un darrer punt en mobilitat. Els alcaldes proposen arribar fins a 11 freqüències diàries per sentit i preparen un front comú davant el govern català i l'Estat per millorar la connectivitat ferroviària entre Catalunya i l'Aragó.
0: Molt bé, Quim Gassó, UAU Lleida, moltíssimes gràcies. Fins demà.
6: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Tanquem la ronda de connexions d'actualitat a casa a Tarragona. Marina Pérez Got, bon dia.
9: Bon dia.
0: Parlem dels restauradors tarragonins i de la llei, del projecte de llei del tabac.
9: Doncs sí, la reforma suposa l'actualització més rellevant de la normativa estatal davant del tabaquisme des de fa més d'una dècada i prohibirà fumar en terrasses de bars i restaurants, en marquesines i andanes de transport públic, a les platges i a les piscines col·lectives, instal·lacions esportives, parcs nacionals, vehicles de treball i recintes d'espectacles públics. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona Ciutat, Javier Escribano, considera que un veto del tabac a les terrasses de bars i restaurants és això, i unes restriccions que també han estat aplaudides pel sector sanitari. Així ho explica Noemí Vives, psicòloga sanitària del Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències de l'Hospital Joan 23.
10: Quan fumar és menys visible i menys acceptat socialment, disminueix la percepció de que és un comportament habitual, reduïs estímuls. Moltes persones associen el tabac a situacions socials, terrasses, bars, reunions. Si aquestes oportunitats disminueixen, també ho fan alguns desencadenats del consum. Facilita la reducció del nombre de cigarretes. En tenir menys ocasions per fumar, moltes persones acaben consumint menys tabac. I augmenta la motivació per fer-ho.
9: Si el projecte supera la tramitació, entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat.
0: Fem una mirada general cap a tot el camp de Tarragona?
9: Doncs sí, primer anem a Reus, on el diari Més Tarragona destaca que l'efecte Gaudí dispara les visites als espais patrimonials i més de 29.700 persones han passat pel Gaudí Centre. A més, no sé si ho sabies, Núria, però ahir a la nit aquí a Tarragona va actuar Juan Luis Guerra en l'únic concert que ha fet a Catalunya i va tenir un gran èxit de públic amb més del 90% de l'aforament venut.
0: Ho sé, ho sé.
9: Ho saps? Hi va ser?
0: No, però aquí hi havia algú a la ràdio que ahir a la tarda no parava de cantar les cançons.
9: Ah, podria ser, crec que ja...
0: Ja
9: sé per on van. I també ja per acabar és que s'ha recuperat a Tarragona també la cripta de l'església de Sant Agustí amb 21 cossos.
0: Interessant també aquesta notícia amb què tanquem la ronda informativa. Gràcies, Marina, una abraçada.
9: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Ja ho sabeu, l'estiu és sinònim de moltes coses molt positives. Vacances, més hores de llum, platja... No hem d'oblidar, però, que durant l'estiu els centres mèdics i els hospitals continuen funcionant. Avui volem parlar concretament del banc de sang i teixits i veure com les seves reserves van baixant. Això passa cada estiu, baixen les reserves, falten, a més, donacions per allò de que ens relaxem, ens anem de vacances i ens oblidem de donar sang. Una entrevista que us oferim des de Tarragona Ràdio i que la fa Marina Pérez Got.
1: Doncs sí, com bé comentaves, cada estiu des del Banc de Sang fan diverses campanyes, volen que la gent sigui conscient de tot i que hi ha vacances pel mig, però que donar sang continua sent important i necessari. I en volem parlar amb Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, Núria, explica'ns una miqueta avui, dijous 23 de juliol, en quin estat ens trobem pel que fa a les reserves.
2: Bé, com bé dèieu aquí ara al principi, doncs a l'estiu sempre patim, no? Sempre ens fa patir perquè tenim aquesta davallada, no? D'un 20-30% dels donants que doncs, anem de vacances i és molt lícit, però bueno, sempre demanem que abans d'anar de vacances ens en recordem, no? Que la sang no es fabrica avui per avui i que cada dia es necessiten 1.000 donacions de sang per transfondre 1.000 persones i bueno, patint una mica, però dintre, diguem, de la normalitat, perquè nosaltres mai podem baixar la guàrdia.
1: Ara comentaves que es necessiten 1.000 donacions. No sé si a l'estiu s'arriben aquestes 1.000 donacions diàries.
2: Ens costa molt, però bueno, és una mica doncs, aquesta la nostra fita, no? Entre juliol i agost calen més de 40.000 donacions a tota Catalunya per mantenir, diguem, les necessitats dels pacients dels hospitals. I nosaltres, doncs, estem, és la nostra feina, no? Intentar que tenir aquestes 40.000 donacions.
1: Uh-huh. En aquest sentit, ara mateix hi ha reserves per més d'un dia, per 3 dies, per exemple?
2: Sí, no, i tant. Nosaltres estem amb reserves per 5 dies, estem dintre de la normalitat, però el que diem, no?, que cada dia va baixant aquest número de donacions i necessitem avui també tindre que anar a llocs. Pensa que a l'estiu, a partir de Sant Joan fins al setembre, nosaltres intensifiquem més les campanyes a la costa i a les zones més turístiques de muntanya. A vegades anem a pobles que només hi anem una vegada a l'any, quan fan la festa major. Vull dir que a l'estiu també nosaltres ens movem i intentem anar a llocs, apropar-nos sempre al donant, no? Apropar-nos al donant, que li vagi bé i posar-li fàcil venir a donar sang, ja que són tan solidaris.
1: Uh-huh. Ara comentaves que intensifiqueu les campanyes a la costa en zones més turístiques. No sé si en teniu en marxa actualment.
2: Sí, i tant. A part d'això que anem a zones turístiques, doncs fem també campanyes especials, no? Doncs, per exemple, a Barcelona anem a edificis emblemàtics i després això, doncs, per exemple, aquí al Camp de Tarragona doncs, anem als Pallaresos, que anem a llocs també que es fan la festa major, no? Doncs els Pallaresos, anem a la Fira Agost, que no és festa major, però és una fira molt important, anem a Poboleda, a Bellvell, a Vilaseca, al Catllar, vull dir, a tots els llocs on fan la festa major, nosaltres estem allí perquè ens vegin i que donar-los la facilitat de venir a donar sang.
1: Uh-huh. Hi ha un mes més crític que un altre? Per exemple, l'agost pot ser més crític que el juliol?
2: Sí. Juliol i agost s'assemblen, però potser sí que l'agost és una mica més crític. Tothom estem més enfocats de les vacances, a vegades l'estiu és l'agost. Després també ens costa trobar llocs, diguem, refugis climàtics, no?, pels donants. No podem anar amb aquestes calors que tenim ara, amb llocs que no estiguin ben refrigerats, que el donant estigui còmode. I això també ens costa molt, perquè mira, ja que estem aquí, agrair a tots els ajuntaments dels municipis que anem, que ens cedeixen locals refrigerats i que el donant pot donar i està molt bé i bueno, això també ho hem d'agrair molt.
1: Normalment, perquè la gent se'n faci una idea, quan una persona dona sang, quant de temps es pot conservar i què sol tardar en utilitzar-se?
2: Bé, la sang, per exemple, nosaltres quan donem sang donem una bossa de sang, no? Aquesta sang se'n va a Barcelona, sigui d'on sigui, que anem a donar sang. Cada nit passa la furgoneta de la sang i se'n va cap a la central nostra. I allí és on, diguem, se fracciona, s'analitza i on se distribueix a tots els hospitals de Catalunya. Llavors, quan se fracciona, d'una bossa s'extrauen tres components. El plasma, que dura des de 3 anys, que el podem congelar, els glòbuls vermells, que duren 42 dies, i les plaquetes, que duren només 5 dies. A vegades patim molt, sobretot quan hi ha algun pont, festes, Nadals, allò que no hi ha donacions de sang, perquè, clar, les plaquetes només ens duren 5 dies. Vull dir, si avui et dones sang, les teves plaquetes d'avui, dissabte, ja estan transfoses. Llavors, quan hi ha algun dia que no hi ha cap entrada de sang, hem d'intensificar la donació de plaquetoferesis, que diem nosaltres, per no quedar-nos mai sense plaquetes. I, bueno, aquesta és la duració. El que dura més, diguem, és el plasma, perquè el podem congelar. I els glòbuls vermells duren 42 dies, diguem, a 4-5 graus.
1: Aquests últims anys, en les campanyes que heu fet, també heu fet molta incidència en atreure gent jove. En quina edat mitjana està la gent que sol donar?
2: Sí, tota la raó. Ens costa molt aquesta franja d'edat de la gent jove. La mitjana d'edat està, doncs, 40, 50 anys, i els joves, doncs, és de les edats que nosaltres intentem més apropar-nos, no? Doncs, des de les escoles, des de petits, fent programes d'aprenentatge i servei, amb nens de 8-9 anys, que et faries creus com ells estan atents, saben tot el que és la sang, i després com fent campanyes a l'escola d'ells, bueno, fan venir els pares. Són campanyes que van molt bé, perquè doncs són els petits que es tiren. Després també als instituts, a les universitats, intentem apropar-nos. I la veritat, funcionen aquestes campanyes, però encara necessitem arribar més als joves. I bueno, també estem en ello. Podem donar dels 18 als 70 anys. Doncs hi ha moltes persones que estan fent els 70 anys i necessitem aquest relleu generacional.
1: Hi ha alguna explicació per què costi tant? No sé si deu ser falta de conscienciació o alguna cosa.
2: Conscienciació també, no? Perquè quan som joves, doncs, pensem en altres coses, tenim altres coses al cap. A vegades falta d'informació. Ja intentem, arribar a tot arreu i explicar-ho a tothom, però hi ha vegades que parles amb els joves i els hi dius: saps que la sang no es pot fabricar? Saps que cada dia a Catalunya, avui, dia 23 de juliol del 2026, 1.000 persones necessiten sang? I no ho saben. I llavors és una mica aquesta la nostra feina, no? Poder arribar a totes les franges d'edat i que es conscienciïn.

0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: la sang que tu dones a Tarragona, per exemple, després no saps on anirà a parar, eh? Se'n va a una
0: No,
1: central
0: no.
1: i d'allà a qualsevol lloc. Què és aquest missatge tan xulo?
0: Exacte, sí, aquest missatge és molt bonic. Doncs quan donem sang, per exemple, avui donarà sang i quan aquesta sang ja ha arribat a Barcelona, s'ha analitzat, està tot perfecte, se'n va a un hospital per ser transfosa, no? I llavors t'envien un missatge que et diuen avui la teva sang està sortint cap a l'Hospital Clínic, cap a l'Hospital Arnau de Vilanova, cap a l'Hospital Joan 23 i per ser transfosa amb una persona. I clar, quan reps aquest missatge, dius, bueno, aquests 10 minuts que he estat jo allí donant sang han servit perquè ara se'n vagin cap a un hospital i una persona la rebrà. A més, hauríeu de saber que quan una persona rep sang és tal l'energia que li dones. És que jo ara ho he vist per un familiar últimament. Sí. I d'estar totalment aplacat, mala cara, mal color, quan els hi poses sang és que tenen una vida altra vegada, una energia, una alegria, que dius, mare meva, serveix per això la sang, eh? Vull dir, és que no podem mai baixar la guàrdia, hem de ser donants tots, perquè la sang serveix per això, per donar vida, si més no, qualitat de vida a les persones.
1: Parlant de conscienciació, és que a vegades tenim la falsa impressió de que només es necessita sang en els moments d'emergències, no? Quan hi ha un terratrèmol, hi ha una catàstrofe, correm tots, fins i tot els que no hi hem anat mai, no? Correm tots a donar sang. Però no, és que la major part de la sang, sempre ens comentes que s'utilitza per operacions programades, per exemple.
0: Exacte, cada persona que entra en un quiròfan té una bossa de sang a les nostres neveres preparades per si passés alguna cosa. Vull dir, el nostre sistema sanitari funciona molt bé i funciona així. Llavors, tothom sempre té una bossa de sang preparada per si es necessita, a part de totes les persones que ho necessiten diàriament, a part dels accidents, a part de qualsevol altra incidència. Per això és que és cada dia que es necessiten aquestes 1.000 bosses de sang i nosaltres les hem de proporcionar. I llavors, vull dir, és una feina molt laboriosa, molt bonica també, perquè el que diem, no? Donem vida a les persones, però a vegades patim, sí.
2: Núria, comentaves que a partir dels 18 i fins als 70 anys es pot donar sang. Pot donar sang tothom, però per la gent que no ho sàpiga?
0: Bé, és molt fàcil donar sang. Sí, pot donar sang quasi tothom. Llavors jo sempre dic, quan tenim algun dubte, preguntem als sanitaris, anem a les campanyes, ens apropem, perquè a vegades pensem que no podem donar sang. He tingut una hepatitis i no puc donar sang i mai m'apropo a una campanya de donació. I si has tingut una hepatitis de petit, és l'hepatitis A, segur, i sí que pots donar sang. Llavors, moltes vegades ens pensem que no em prenc aquest medicament, me van dir que no podia donar. Vine i pregunta-ho. Després tenim una web que és molt, ho explica molt bé, no? Per exemple, m'he anat de viatge a tal país, no? Puc donar sang? Quan he d'esperar? Llavors ells també t'ho diuen, i a vegades doncs, ja ho saps d'entrada, però preguntem, hi ha una web, donarsang.gencat.cat, que allí podem, a part d'apuntar-nos, no? Veure en quins llocs es va de campanya cada dia, i tenim també l'opció d'apuntar-nos ja per la campanya, també podem preguntar, no? Si tenim algun dubte. I pot donar sang quasi tothom, mentre 18-70 anys, que et trobis bé de salut, si ets dona que no estiguis embarassada, ens hem d'esperar 6 mesos després d'un embaràs, però és molt fàcil donar sang.
2: I aquests dies, amb la calor que està fent un estiu prou dur, un cop donen sang, la conservació de tot això està sent difícil?
0: Bé, no, nosaltres la conservació, amb això sí que som molt estrictes, amb les temperatures, com se transporta la sang, en principi, amb això nosaltres no, el problema és el que dius, aquestes calors que el donant li costa també anar a donar sang, ens costa tot sortir del carrer en aquesta calor, imagina't, les persones que surten a donar sang a les 5 de la tarda, és que és d'agrair moltíssim. Per això també us deia d'agrair quan anem a algun municipi, població, que necessitem això, un refugi climàtic pels donants, un lloc que quan arribin estiguin frescos, i aquesta sí que és una condició que tenim a partir del juny, juliol, agost, que a tots els llocs que anem els donants estiguin còmodes i se sentin bé donant sang, que hi hagi refrigeració. Això ho necessitem i ho demanem sempre. I això, agrair als ajuntaments i a les entitats que ens ho cedeixen, perquè és una condició perquè puguin estar bé els donants i tal com han vingut puguin sortir.
2: Doncs ho hem de

0: Aquí, moltes gràcies, Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per atendre'ns aquest matí.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per la difusió.
2: I moltes gràcies, Penela Pérez Got, companya.
0: Merci, adeu.
3: Obert per vacances.
2: I ara el que fem és un altre lliurament d'aquesta, a punt, aquesta goteta que tenim els dijous sobre cultura popular i que ens porten des de la nova ràdio de Reus. Avui parlant sobre gegants, àligues, dracs. Avui se'ns ha omplert l'estudi d'aquest imaginari festiu. La gran majoria de poblacions del país tenen aquest seguici festiu més o menys ampli, que veiem lluir amb tot l'esplendor quan arriba la seva festa major. Són figures que ens fan embadalir, no només els petits, també els grans, i a vegades fins i tot ens sentim identificats. Però d'on ve tota aquesta imatgeria festiva i com ha evolucionat al llarg dels anys? Avui ho descobrim, com dèiem, amb la nova ràdio de Reus i el David Fernández.
4: Quan pensem en festa major, de seguida ens venen al cap els gegants, les àligues, els dracs, les mulasses o bé els nanos. Són figures que desfilen pels carrers, emocionen petits i grans i formen part de la memòria col·lectiva. Però d'on venen i per què continuen sent tan importants? Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
5: Els seguicis festius ens apareixen doncs, sobretot després de l'aparició del Corpus, no? De la festivitat del Corpus, i són una creació d'un llenguatge simbòlic, no? A través d'imatges, o del que ara diem que és la imatgeria. Té una funció que és sobretot pedagògica, el que intenten és explicar tota aquesta moral i tots aquests... tota aquesta mitologia, tot aquest corpus doncs, catòlic i religiós, no? I per tant el que s'intenta és educar en aquesta societat en un moment d'inestabilitat religiosa. Per tant, aquests elements, a mesura que han anat evolucionant i que s'han anat acostant doncs, a temps més contemporanis, no? El que ens han anat explicant és també la història de les viles, sobretot la manera que tenen elles d'entendre el món, no? I més enllà d'això, el que és més interessant, no, és que són una manera d'entendre com la societat s'entén a si mateixa, no? Aquests elements del seguici o aquests grans seguicis el que fan és que són miralls de la jerarquia social.
4: Moltes d'aquestes figures tenen les seves arrels a l'edat mitjana. Els dracs, les àligues o les bèsties que avui veiem a les festes provenen de les imatges que apareixien als bestiaris medievals, als retaules i a les escultures de les esglésies.
5: El drac, al final, el que representa és tot el que és dolent o tot el que és contrari a l'ésser humà, és el caos i és la maldat. L'àliga és una figura que, fins i tot als bestiaris medievals, s'associen molt al que és Crist, perquè els medievals creien que l'àliga, quan estava a punt de morir, s'acostava a un riu i d'allí doncs, tornava a renéixer, com fa doncs, Jesús amb el baptisme. Llavors, és una figura que, evidentment, sempre ha de ser la que està més a prop de la relíquia, perquè representa la vila, representa el poder, representa els propis ciutadans, i és, doncs, potser la figura amb més honor i la més vella. I bé, doncs, tots els altres entremesos potser són d'aparició més tardana, no?
4: Però la tradició no és pas estàtica. Les figures han anat canviant igual que ho ha fet la societat. S'han incorporat nous materials, noves tècniques i influències del cinema, dels videojocs i fins i tot del futbol.
5: L'exemple més clar d'aquest canvi és, per exemple, amb el drac de Vilafranca, no? Que és un dels dracs més antics que tenim aquí a Catalunya, i és un drac que el veus i, bueno, jo tinc companyes que l'han descrit com un llimac, no? A mi és un drac que m'agrada molt, em sembla molt divertit, però és un drac que és molt romànic, és molt medieval. En canvi, ara, quan pensem en un drac medieval, el que pensem és una cosa potser molt més semblant a Joc de Trons, no? I molta gent, quan veu dracs, doncs el primer que li ve al cap és potser una cosa més oriental, com seria una bola de drac. Al final, totes aquestes influències d'un món tan globalitzat afecten a la nostra manera, no només d'entendre aquestes figures, sinó d'entendre la nostra realitat. Els gegants de cada poble representen el que cada poble vol demostrar, no? A Lleida tenim, doncs, a la Cleopatra, que no té res a veure amb Lleida, tampoc, però sí que és una figura que potser consideren d'un passat que és nostre, no? D'aquest passat, doncs, més occidental. En canvi, aquí Reus, doncs, tenen aquests gegants que representen el món perquè els interessava representar aquest món. Ara, si s'haguessin de fer gegants, evidentment, potser la realitat que es buscaria representar no seria tant aquesta internacionalitat o aquest passat occidental, sinó el que es busquen són aquestes noves icones, com per exemple veiem a Lamine Yamal, no? Que és un gegant que trobem actualment, el gegant de Lamine Yamal.
6: Mireu, mireu, mireu, mireu-la com balla al mig de la plaça, la vella mulassa.
4: Fa uns segles, el gran símbol de moltes festes era el patró o la patrona. Avui, sovint són els gegants, els dracs o la mulassa els que desperten més emoció entre els veïns.
5: Aquestes figures d'imatgeria, que potser abans serien un complement al que és la relíquia o el que sigui la processó, ara són l'element central. El que veiem és que se'ls estan donant propietats gairebé totèmiques, en el sentit de que molta gent que potser no participa als seguicis, però sí que se sent molt arrelada a una ciutat, veiem que porta aquestes referències als seus gegants amb clauers, amb collars, amb tatuatges fins i tot. I és una manera de donar-li aquestes propietats màgiques que potser ara nosaltres ens sembla que ja no ho fem, i és mentida, les icones en cap cas desapareixen, sinó canvien i les fem nostres, les nostres noves realitats, no?
4: Els elements festius continuen evolucionant, canvien de forma, incorporen nous significats i dialoguen amb el present, però mantenen intacta la seva funció més important, convertir la festa en un espai compartit on una comunitat es reconeix en els seus propis símbols. Perquè més enllà del cartró, la fusta o el foc, aquestes figures continuen explicant qui som. Mireu, mireu, mireu, mireu la canalla.
2: Mireu-la com passa. Rere la mulassa. Doncs mira, avui hem après una miqueta més sobre les figures del nostre seguici festiu. Un podcast, un apunt de cultura popular que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus. I anem a per altres coses, una connexió que també ens du de festa major.

0: Concretament, la festa major de Sant Esteve Sesrovires. Ja pot uns quants dies de festa major, però avui volem compartir el que serà el cap de setmana, explicar-vos el cap de setmana fort de les festes sesrovirenques. Des d'aquest dijous, com dèiem, fins diumenge, gaudireu d'aquest ambient festiu i ens el farà arribar la Montse López, la companya de Ràdio Sant Esteve. Montse, bon dia.
1: Bon dia. Què tal, com esteu? Molt bon dia. Nosaltres estem molt contents, estem molt animats.
0: Sí, això sí, ja ha començat o és d'ara mateix? O comença avui?
1: Portem ja uns dies de festa celebrant aquests dies festius a Sant Esteve, concretament en el programa que ja recullen tots els actes i activitats des del 17 de juliol. Però podem dir que oficialment arrencarien aquests 4 dies forts, començarien avui.
0: Abans d'entrar en entrevista, que em sembla que tens convidat fins i tot, deixem preguntar-te, perquè no hem visitat mai Sant Esteve Sesrovires. Per festes és una bona època per visitar-lo, per visitar-us o justament no trobarem el poble tal com és normalment?
1: Per visitar Sant Esteve qualsevol data sí, és molt bona, però clar, no podem comparar aquests dies amb el mes d'agost, no? Per exemple, que queda més tranquil al municipi. Aquests dies s'omplen tots els carrers, les places, els diferents espais municipals de gent, però nosaltres donarem la benvinguda a tothom que vingui.
0: Molt bé. Em sembla que estàs acompanyada, no?, d'un convidat que ens pot parlar àmpliament de les festes.
1: Li donarem la benvinguda a l'Eduard Vinyals. Ell és el cap d'acció comunitària de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. Eduard, company, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ell ha estat al capdavant de tota l'organització d'aquest programa festiu. Eduard, podríem començar parlant una miqueta d'aquesta festa major, no? Què s'ha tingut en compte en l'organització d'aquesta nova edició?
2: Bé, doncs el que hem volgut fer és que tinguéssim una festa major amb activitats per tots els públics, que estigués equilibrada, una barreja festiva però també de tradició, que pugui abarcar activitats per totes les sensibilitats, i ho hem afrontat amb molta il·lusió, com bé dèiem fa uns quants dies que vam començar, des del dissabte. Estem tenint una molt bona rebuda a totes les activitats que estem fent i encarem avui, que comencem els 4 dies forts, amb molta il·lusió i moltes ganes.
1: Activitats tradicionals que sempre ens acompanyen i mai falten, quines serien?
2: Bé, de fet, el més important, el que està molt arrelat amb els veïns i veïnes de Sant Esteve, és el sopar de germanor, que d'avui mateix, del dijous, que es va començar fa molts anys d'una manera mig improvisada i que s'ha esdevingut una veritable institució dintre d'aquestes festes, no? Els veïns i veïnes surten al carrer, és una oportunitat per compartir amb amistats, amb família, amb veïns que no necessàriament durant l'any hi tens una relació gaire estreta. És una manera de compartir, participar i gaudir de la festa. Després ja enllacem amb la part més festiva, de balls. Altres coses molt tradicionals, tenim també el ball de gala de dissabte a la nit, acompanyada del concert de festa major. I també amb molt bona rebuda és l'espectacle final de festa major, que es fa el diumenge al vespre.
1: Ja per acomiadar, no?, la festa major, l'espectacle final, sí que de seguida segur que faràs algun comentari. Entre totes aquestes activitats, propostes, cada any sé que des de l'Ajuntament mireu de que estigui inclosa, no?, alguna novetat. Quina destacaries?
2: Sí, novetats intentem sempre sorprendre, no? És important sorprendre el públic agradablement. Hem introduït novetats tradicionals en aquestes prèvies de festa major. Per exemple, el dimarts vam tenir l'esbart de Gelida, que feia molts anys que no venia i va tenir una rebuda espectacular. Després, aquest any, destacaria com a principal novetat, hem introduït més ambients. Per exemple, la nit de divendres, que normalment teníem dos ambients, l'ambient per al públic més jove, amb la nit jove, i teníem un ball per totes les altres edats. Aquest any hem afegit un tercer ambient, més de rock català, que fa que tinguem més diversitat i doncs tothom pugui trobar el seu espai.
1: És un programa festiu pensat per tots els públics, Eduard.
2: Exactament. Tenim activitats tant espais de jocs per 0-3 anys, tenim molta animació i jocs per infants. És important que la Festa Major també estigui enfocada als més menuts. Després tenim activitats per adults, per joves i per gent gran. Llavors estem segurs que tothom hi trobarà el seu espai. És veritat que hi ha moments que, sobretot la tarda de dissabte i tot el diumenge, tindrem activitats paral·leles constantment. De fet, ocupem totes les places del poble, tenen una activitat en cada moment, durant el dissabte i el diumenge sobretot, i això fa que nosaltres donem el 100%, tot el personal que estem involucrats, no només de l'Ajuntament, tenim molta entitat que fa la seva activitat, i des de l'organització trobem molt interessant que totes les entitats que volen participar i tenen il·lusió per fer-ho, doncs que hi tinguin el seu espai, i el volem sobretot donar les gràcies per tota aquesta implicació.
1: No ho hem comentat, però aquest any una de les novetats, Eduard, que m'agradaria també poder comentar amb tu, és la recuperació de la gincana nocturna. Tornem a recuperar-la, no?
2: Sí, la gincana nocturna durant molts anys va ser una tradició. També una mica com els pares al menor, que va sortir així d'una entitat. El que hem fet aquest any és en les noves, els temps canvien, l'hem adaptat una mica als temps actuals. Avui dia hi ha conceptes que es feien fa molts anys que s'han de readaptar pels usos actuals, per les normatives actuals i també per la convivència amb el veïnat. Llavors és una gincana nocturna que es fa avui dijous de matinada, i que és sobretot el que dèiem, gràcies a les entitats que són els que veritablement l'organitzen.
3: I Montse, deixa'm intervenir ja gairebé per tancar l'entrevista. Compartim un acte de festa major com a mínim d'aquests esbojarrats, que és la baixada d'Andròmines.
2: La baixada d'Andròmines és una activitat que s'havia fet també durant molts anys i la vam recuperar fa 2 anys. Serà la tercera edició d'aquesta nova etapa i ha tingut molt, molt d'èxit. És una baixada d'Andròmines també repensada. No es premia la velocitat, no és una carrera de cursa, una cursa de velocitat, es preveia l'originalitat, lo divertida que sigui, una mica l'ambient que dona, no? I aplega una gran quantitat de veïns i veïnes del poble, i la veritat és que és una activitat molt divertida i molt esperada.
1: De ben segur que és una de les activitats que destaques, no?, el programa de la Festa Major.
2: Sí, destacaríem aquesta, i també l'espectacle final de Festa Major. L'espectacle final de Festa Major també és una de les activitats més participatives, no? Molt important que els veïns i veïnes de Sant Esteve doncs surtin al carrer i participin en les activitats. L'espectacle final, aquest any tenim una activitat molt engrescadora, molt espectacular, i esperem que tingui tant èxit com han tingut les darreres edicions, no? Això és el diumenge a les 10 del vespre, una mica per tancar tots aquests actes festius i participatius, i estem molt il·lusionats amb el que presentem en aquest any i amb ganes de veure les reaccions dels veïns i veïnes.
3: Que no ens ho dirà, no? No farà spoiler. No ens ho explicarà. Sí,
2: sí. Sí? Està en el programa, eh?
0: Aquest digues.
2: Aquest any, vull dir, tot està publicat, vull dir, no hi ha aquestes alçades, ja no hi ha res que ens guardem. Aquest any tenim amb nosaltres l'espectacle Asteroid B612, que és una interpretació del Petit Príncep. Això està fet per la companyia Puja, és una companyia internacional, treballen per tota Europa, de fet la majoria d'actuacions la tenen a França, és un espectacle aeri, nosaltres ho farem en un annex del camp de futbol que tenim, llavors l'espectacle bàsicament està a 40 metres d'alçada, hi ha unes grues, uns acròbates, també té una part molt poètica, musical, i juguen amb la història del Petit Príncep i la música, però amb l'espectacularitat que té les acrobàcies a gran alçada. És un espectacle que pot impressionar i emocionar al mateix temps, una cosa que no es veu cada dia. Creiem que té una part d'espectacularitat i única que pot enganxar els veïns i veïnes.
3: Montse, ho hem de deixar aquí ja.
1: Perfecte, ens quedem sense temps. Esteu convidats perquè vingueu aquí a Sant Esteve. Eduard, moltes gràcies i gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
0: Avui, convidats a la festa major de Sant Esteve a Sant Rovires, ja ha començat, però el plat fort serà aquest cap de setmana. Companya de Sant Esteve, Ràdio Sant Esteve, moltíssimes gràcies, Montse López, una abraçada.
1: Igualment, gràcies.
0: Tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: La kombucha és una beguda no alcohòlica fermentada que es prepara amb una base de te. La fermentació d'aquesta beguda s'aconsegueix a través del que es coneix com a SCOBY, un cultiu de bacteris i llevats, a més del fong de la kombucha. És precisament la fermentació la que permet que el te es transformi en una beguda amb una gran quantitat de vitamines, minerals i àcids orgànics essencials. Ja es té constància del seu consum des de fa més de 2.000 anys a la Xina. Aleshores, se n'aprofitaven les propietats estimulants i curatives. Tot i això, també era una beguda que se solia prendre pel seu excel·lent sabor. De fet, es parla de la kombucha com una tradició mil·lenària. Els primers consumidors de kombucha van ser els xinesos, però molt aviat, des d'allà es van estenent al Japó, Rússia i per Europa, sota el nom de fong de la immortalitat, degut a les múltiples propietats beneficioses que té. Propietats antioxidants, hidratants, antibacterianes, digestives, redueix el colesterol, és beneficiosa pel fetge i els ronyons i reforça el sistema immunològic. A més, és una de les begudes més saludables en l'actualitat. Tot just conté 30 calories per cada 100 mil·lilitres, tot i que pot variar segons el gust afegit.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. 8 persones han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus per una deflagració de gas als accessos del metro de la plaça de Sants a Barcelona i que encara continua cremant. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada pels tècnics. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita, el que farà que s'extingeixi la flama.
2: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat, ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: Els ferits van estar traslladats als hospitals de Vall d'Hebron i també al Clínic i a conseqüència d'aquest accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Sants. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat, que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i també 10 mitjans aeris i va obligar a confinar les urbanitzacions de Can Paulet i les Rovires. A hores d'ara ja ha quedat desconfinada a primera hora del matí aquestes urbanitzacions. I els agents rurals ampliaran 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi, incorporant-hi el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen a partir d'avui el seu servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 per tal d'arribar a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també reforçarà el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. Adif, per la seva banda, controlarà també diàriament l'estat del terreny de les obres i assegura que de moment no s'han detectat moviments ni tampoc afectacions noves als habitatges propers. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, volíem dir, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir també un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El tomàquet és molt bo.

0: un esmorzar de forquilla. Això és el que necessitem per continuar el programa, i això que només ens queda una hora, però és que xucla energia aquest obert per vacances, eh? Ai, Enric Rubio, Cardedeu. Fesolets.
1: Has vist quina cançó? La millor cançó que podem posar, eh? Al llarg de l'estiu. Les tres bessones reivindiquem des d'aquí.
0: Les tres bessones, sí. Ja no les fan, no? Ja no...
1: Home, jo t'haig de dir, sí que les fan, sí? El 33. Ja no sé com es diu ara amb el garbuix de canals que hi ha, però t'haig de dir que jo esmorzo molts dies mirant-les encara. T'ho prometo, paraula, d'Enric, i des d'aquí, sí, un bon...
0: Esmorzes abans de l'Obert?
1: Sí. I tant, mira, de fet, avui... He esmorzat, he baixat a l'hortet a regar tot plegat una mica i he vingut. Caguen llets, això sí, però he vingut.
0: Ah, però perquè... a quina hora et despertes? A quina hora t'aixeques?
1: 5-6.
0: Pujaria. Els de Cardedeu. Això ets tu o sou tots els de Cardedeu?
1: No, s'ha de dir que abans de l'Obert per vacances jo faig un altre programa també, així que...
0: Ah, abans de l'Obert? Hi ha vida abans?
1: Sí. Hi ha vida abans de l'Obert per vacances. No n'hi dia fa massa, però n'hi ha.
0: Déu-n'hi-do, quines rutines que tenim, però sí, la de l'Enric, Déu-n'hi-do. Escolta, i dius que vas a l'hort i tal, i és que avui la cosa va d'hortets, no? Va d'hortalisses.
1: I tant. De quina és la hortalissa de temporada preferida per totes vosaltres, o inclús que ens comenteu coses de l'hort, de tot el que surt de la terra, al cap i a la fi, no?
0: I què diuen els oients?
1: Doncs mira, tenim aquí en Carles, que no ha dit d'on és, però bé, tu queda't sobretot amb el final de l'àudio.
2: Bon dia, Albert, per vacances. Aviam, la millor hortalissa de l'estiu. És una pregunta difícil. L'estiu, amb el bon temps i amb la calor, ni més estant a la terra on estem, tenim moltes hortalisses increïbles. Tenim les tomates, tenim l'albergínia, hi ha cogombres, hi ha de tot. Però definitivament, la hortalissa preferida i la que més menjo al llarg de l'estiu és un gelat almendrado, perquè sí.
1: Jo m'he quedat a quadros.
0: Molt bé. O sigui, amb ell li creixen a l'hort, no?
1: Pim-pam. Haurem d'inspeccionar el seu hort i anar-lo saquejar una mica, perquè déu-n'hi-do els preus que van avui dia els gelats.
0: Quina barra tens, Carles, quina barra tens. Ens l'has colat. Sí. Aquí, escoltant superatents, no, què dirà, a veure què dirà.
1: Sí. I tant. Sens dubte ens ha deixat així de pasta moniato. I també tenim a Goita, a la Julià.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, a casa... Durant l'estiu som molt, molt, molt fans de la sopa de meló. O sigui, ens que en la menjaríem cada dia. Sopa de meló, però afegint uns tallets de pernil així petitets i un rajolinet d'oli i, va, meravella. Meravella que entra fresqueta, molt recomanable.
1: Has vist?
0: I tant. Sopa de meló, que jo no sabria com fer-la, però suposo que tritures un meló, no?, i poses quatre cosetes
1: i
0: més fresques.
1: I pim-pam. Mira, doncs et dono uns tips d'una receta molt senzilla, molt fàcil, que fa la meva mare, que n'estic enamorat.
0: Ah,
1: tu agafes dos cogombres, un iogurt de cabra...
0: Agafes... És que tot això ho tinc a la nevera. Molt bé.
1: Doncs agafes un parell d'alls i després un raig de vinagre i oli i sal. Ho tritures? Ja m'ho explicaràs després.
0: I això es menja o es posa la pell pel cutis, és allò que quedi ben fresquet?
1: Poso la pell i després me'l menjaré de la base. Ja t'ho dic. Està boníssim, increïble.
0: Escolta, se m'està acudint una cosa, que és que avui dia, a no ser que tinguis hort o estiguis familiaritzat amb l'hort, és difícil saber què són fruites i verdures de temporada i què no, perquè, clar, a la fruiteria i verdureria trobem de tot.
1: Sí, mira, des d'aquí jo deixa'm trencar una espasa a favor de les cooperatives d'alimentació, no?, i de les botigues de tota la vida de barri, que si aneu allà és molt segur que el que trobeu sempre sigui de temporada i, bàsicament, si compreu de proximitat, sempre anirà a raure allà. D'alguna manera, penseu que, a més, les verdures i hortalisses de temporada tenen les propietats i els nutrients que necessitem per les dolències o malalties que podem tenir a aquestes èpoques de l'any. Per tant, aprofiteu.
0: Molt bé. Alguna aportació més dels oients?
1: Mira, jo de moment et diré la diferència entre hort i hort. Què et sembla?
0: Ah, sí, que això ho teníem pendent. Dis-me.
1: Sí. Mira, un hort és aquell hort que podem tenir a casa, com tinc jo, que és de vestiment familiar, petit, però que et va donant cosetes. I una horta és la persona que es dedica a ella i que en fa, doncs, venda i pot tenir una botiga, etcètera, però és de gran extensió.
0: Ah, val, ja és professional. L'horta
1: sí,
0: ja és professional.
1: Correcte.
0: Molt bé,
1: correcte.
0: Doncs nosaltres definitivament tenim horts. Després hi ha els hortets. Els hortets d'aquests de Terrassa, que també,
1: Poc se'n parla, Només que tinguis una finestra i ja pots tenir les teves cosetes.
0: Sí. És veritat. I mira, i dona gust agafar, com deies tu, la tomaca, no?, directament de l'arbre i anar menjant.
1: Sí. Absolutament.
0: Sí. Vinga, encara podeu participar a través de l'Instagram o del WhatsApp dient quin és el vostre producte, la vostra hortalissa preferida. Moltes gràcies, Enric. Fins ara.
1: A reveure, fins ara.
0: I agafem aquesta recomanació que ens feia l'Enric, i és que de veritat que ens ho creiem, la importància de menjar verdures de temporada i verdures de proximitat. Però per si us calen més arguments, aliments? Doncs mira, a Ràdio L'Escala ens han preparat un reportatge.
4: Obert per vacances.
5: Cada vegada més a les fruiteries i supermercats trobem molta varietat de fruites i verdures durant tot l'any. Ara bé, moltes es troben fora de temporada. Ens hem acostumat a menjar pomes al juliol o tomates al gener, encara que ni les pomes són fruites d'estiu ni les tomates hortalisses d'hivern. I això ha provocat grans desplaçaments de fruites i verdures per tot el món, ja que per comprar productes fora de temporada cal importar-los d'altres països. Segons els experts, però, tot això té efectes negatius sobre la nostra salut, la salut del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local. Per una banda, respectar la temporalitat de cada fruita i verdura és important perquè permet consumir productes de proximitat de quilòmetre zero i fer-ho just després d'acollir-les, sense necessitat de transportar-les ni conservar-les durant llargs períodes en càmeres frigorífiques. Això afavoreix que es puguin collir en el seu punt òptim de maduració, que és quan tenen més sucres, més nutrients i, per tant, més bon sabor, segons l'enginyer agrònom Pere Puigvert.
6: La fruita agafa el tant per cent elevat de sucre en els últims dies de la maduració. Per tant, si la collim abans, es perd tots aquests últims dies que són els que li donen la més quantitat de sucres i dolçor. Si ho han de collir perquè viatgi amb un vaixell, s'ha de collir verd.
5: A més, en el punt òptim de maduració, les fruites i verdures també tenen un conjunt de nutrients i vitamines que es perden en conservar-les en càmeres frigorífiques o transportar-les durant dies, ja que es deshidraten. Laura Roguera és nutricionista de l'ABS de l'Escala.
7: Hi ha una pèrdua de nutrients important. Sobretot parlem de vitamines i antioxidants. Parlem de vitamines que serien hidrosolubles, que amb la llarga conservació doncs es perd aigua, es deshidraten aquestes fruites i verdures, i al deshidratar-se també perdem aquestes vitamines. Sobretot parlaríem de la vitamina C, que és la més làbil. S'oxida amb els canvis de temperatura, amb la llum. I després parlaríem de vitamines del grup B, que també són les hidrosolubles.
5: A part de les vitamines, també es perden els antioxidants, els polifenols, que disminueixen amb la conservació en càmeres, un procés en què, segons Roguera, sovint es trenca la cadena del fred, alterant encara més la composició nutritiva dels productes. A més, la nutricionista alerta que per conservar les fruites i verdures durant més temps, és habitual també utilitzar productes químics que acaben afectant l'aliment.
7: I moltes vegades es fan servir gasos per conservar a la càmera, i sovint també fan servir productes químics per conservar aquestes fruites i verdures, com poden ser ceres o poden afegir àcid ascòrbic, que és un conservant, i tot això a la producte de temporada doncs no cal, no ens ho podem estalviar.
5: Tots aquests productes químics que s'utilitzen com a conservants generen també un impacte en el medi ambient, així com el transport que es necessita per importar i exportar les fruites i verdures. Per tant, consumir productes fora de temporada genera una important petjada de carboni.
6: Quan no és de temporada, ha de venir tot amb vaixell o amb avió. Tothom sap el que contamina, perquè, esclar, ve de l'hemisferi sud quan és fora de temporada.
5: En el preu de les fruites i verdures i el marge de benefici que tenen els pagesos és, segons Puigvert, una altra de les raons per comprar productes de temporada. I és que fer-ho contribueix a estabilitzar els preus i alhora a la viabilitat econòmica de la pagesia local, ja que s'eviten les importacions i, per tant, es perd la competència internacional que fa baixar el valor econòmic dels productes.
6: Abans, quan arribaven les primeres pomes noves, ara al mes d'agost, no n'hi havia en el mercat i la gent ho estava esperant en candeletes. I ara es troben pomes de Xile, d'Argentina, de Nova Zelanda, i esclar, això fa molt de mal perquè el preu d'aquí no pot pujar-se tant. Si comprem aliments de temporada, ajudem a que el preu s'estabilitzi. Potser valdrà una mica més que no valdria si no té la competència de la fruita de fora de temporada, però mai serà tan car com una fruita que vingui de fora, però això ajuda que el pagès rebi un preu més alt perquè no hi ha tanta abundància en el mercat i, per tant, el preu s'equilibra sempre en positiu per al pagès.
5: Per fer front a la demanda constant de fruites i verdures fora de temporada i poder mantenir un preu raonable, alguns pagesos han optat per augmentar la producció en hivernacles. Això els permet minimitzar la petjada de carboni i continuar collint les fruites i verdures en el seu punt òptim de maduració, ja que s'eviten els desplaçaments.
6: Els hivernacles, d'alguna manera, a molts pagesos els hi ha ajudat a que puguin tenir un preu més alt quan una fruita no n'hi hauria. Però, esclar, si fas un hivernacle per cultivar fora de temporada, però ho fas en el territori, doncs això evites tota la petjada de carboni, evites tot aquest desplaçament de camions i vaixells amunt i avall, perquè ho tens a prop.
5: Ara bé, segons Puigverd, tot i poder cultivar les fruites i verdures en el punt òptim de maduració, la qualitat d'un producte cultivat en hivernacle no serà mai la mateixa que la d'un que ha estat cultivat al camp, ja que els factors atmosfèrics també influeixen en el seu creixement.
6: Perquè a fora influeix també l'aire, influeix també el raig de sol directe, influeix també la brisa marina, però bé, sí que són bons si ho culls. Si la cuix madura, encara que sigui hivernacle, doncs és bona la fruita.
5: Per això els experts recomanen respectar la temporalitat de les fruites i verdures i consumir-les de quilòmetre zero. I és que a més, segons la nutricionista Laura Roguera, fer-ho ens permet beneficiar-nos de la saviesa de la natura, ja que l'estacionalitat de les fruites i verdures ens aporta els nutrients necessaris en cada època de l'any.
7: Per exemple, vitamina C, que la trobem en cítrics, en taronges, mandarines, que les tenim a l'hivern, i aquesta vitamina C ens reforça el sistema immunològic amb els mesos aquests de fred. I, per exemple, a la primavera tenim, per exemple, maduixes, o podem tenir cireres, o fruites així vermelles, que són polifenols, que són antioxidants, que també ens poden preparar la pell de cara a l'estiu, no? O després de l'estiu, doncs hi ha fruites de tardor que són de color taronja, que ens aporten carotens, i que ens ajuden a refer una mica la pell després d'aquest estiu que ens toca el sol i ens crema.
5: Per tant, consumir productes de temporada beneficia la nostra salut, la del planeta i la viabilitat econòmica de la pagesia local.
0: Ja ens ho imaginàvem, a part que són boníssimes, però està molt bé que ens ho expliqueu amb tota mena de detalls i amb aquests professionals. Moltíssimes gràcies, Ona Vilà, per aquest reportatge des de Ràdio L'Escala. Seguim.
4: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Quan pensem en vacances d'estiu, ens imaginem passejades, platja, natura, ganes de descobrir nous racons. Si a més ho podem fer d'una manera divertida, sostenible i apta per tota la família, encara millor. És per això que avui us proposem acostar-nos fins a un establiment que ha convertit la mobilitat en una autèntica experiència d'oci. Bicicletes elèctriques, però també vehicles curiosos, mitjans una mica vintage, tot pensat perquè tothom pugui disfrutar del territori d'una manera diferent. Ens ho explica el company d'Altafulla Ràdio, Eduard Virgili. Eduard, on ets i què fas?
8: Bon dia, Núria. Doncs mira, sóc en un lloc on és pràcticament impossible no tenir ganes de sortir a voltar. Mira, es diu Altafan. A tu què et diu aquest nom?
0: Diversió.
8: Doncs sí, parlarem d'estones divertides i de com passarem aquestes estones divertides al llarg dels propers minuts. Sóc Altafulla, em trobo envoltat de bicicletes elèctriques, de patinets, de vehicles familiars, de taules de paddle surf, d'escúters aquàtics i fins i tot alguna sorpresa que ens transporta directament als estius de la infància. I qui és amb nosaltres és el José Luis Esteso, que és el propietari d'Altafan, una empresa que ha apostat per una manera diferent de fer turisme. José Luis, bon dia i gràcies
9: bon dia.
8: Per rebre'ns.
9: Quan
8: algú entra per primera vegada aquí, que és el primer que t'acostuma a dir? Perquè jo crec que la reacció és bastant unànime, almenys aquesta és la sensació que he tingut jo.
9: Sí, sí, sí. Era un poco lo que quería yo transmitir, un espacio donde, bueno, pues las familias, los turistas, los visitantes de Altafulla, pues pudieran disfrutar, ¿no?, del entorno y que también tuvieran ese recuerdo, ¿no?, a la infancia con este pequeño guiño con unas bicis que tenemos vintage de verano azul.
8: Ara ho explicarem de seguida. Més que una botiga de lloguer, però tinc la sensació que és com si fos un parc de joguines. I a més per totes les edats. No sé si aquesta era la teva idea quan vas començar el negoci.
9: Sí, era esto. Yo quería, sobre todo, dar esa diversión, esas cosas que hacer, esos planes, y planes para todos, ¿no? Entonces tenemos bicicletas eléctricas para adultos, también tenemos bicicletas mecánicas para los más los peques, bicicletas para familias, que puedes ir dos o tres personas, y luego el tema también del mar, ¿no? Disfrutar del mar, que Altafulla pues tiene una preciosa playa.
8: Ah, ara ho deia, jo tenia la sensació de que veníem a veure bicicletes i alguna altra cosa, com així expliqueu a la vostra pàgina web, però just a entrar m'has ensenyat, no sé quin nom té, aquests motors per anar per sota l'aigua, és gairebé Núria de pel·lícula,
0: Escúters, sí, són sí. Escúters, no? Són com nedar amb tredelfins?
9: Sí, son como pequeños scooters que los coges por unas asas y le das a un gatillo y te tira para adelante, ¿no? Puedes ir por encima del mar, puedes ir también por debajo con unas gafas y hacer snorkel. Y bueno, pues esto es muy divertido, lo puedes usar en el mar, lo puedes usar en la piscina y lo pueden usar pues niños de todas las edades y también adultos.
8: I fins i tot uns motors que m'has explicat abans que es col·loquen sota la taula de paddle surf i aleshores amb un comandament... es lo que hace que te muevas o que te propulse por sobre el agua.
9: Exacto, exacto. Hemos querido transportar la asistencia eléctrica de las bicicletas, que ya todo el mundo, pues, o casi todo el mundo, pues, ha probado alguna o tiene familiaridad, en el mar. Entonces, esto lo hemos transportado con unas quillas que se ponen debajo de la tabla, como una quilla normal, y tiene pues un motor eléctrico y te da una asistencia. Entonces, pues bueno, como queremos que la gente se divierta y que no sufra, sabemos que el mar a veces pues tiene corrientes y demás, esto lo que te permite es pues eso, superar esas corrientes, levantarte con más facilidad y ir a pequeños sitios que a lo mejor no, tardarías muchísimo, como estas calas que tenemos de roca plana, la Waikiki, etc., pues mucho más rápido.
8: La velocitat de 2 metres per segon, m'explicaves abans fora d'antena,
9: sí.
8: I amb una profunditat podem arribar de 30 metres.
9: Sí, estos són els scooters.
8: Déu-n'hi-do, vull dir,
9: sí,
8: aquí estem parlant
9: sí.
8: Ja de... Vaja, jo que no hi entenc gens de la marca, m'has deixat glaçat
9: sí.
8: Quan m'has dit aquesta,
9: sí, sí, sí,
8: aquestes
9: sí, dades. Pueden ir para abajo rápido, por eso, bueno, sobre todo el más potente pues es para adultos, no es para niños, pero sí, pues se puede hacer un submarinismo si tienes equipo. Nosotros no hacemos submarinismo, pero bueno, esto está preparado. Y lo de las tablas, pues esas excursiones con estas quillas, pues a la gente pues le interesa porque a lo mejor son calitas que no puedes ir con coche, pero que sí puedes ir por mar y con unas tablas con una quilla eléctrica pues llegas fácil.
8: ¿Quina mena de permisos o quina mena de formació s'ha de tenir per poder fer ús de tant d'aquesta scooter o aquestes quilles o fins i tot aquestes embarcacions que ara m'explicaves que és
9: sí.
8: Una de les últimes adquisicions que heu fet aquí al Tafán.
9: Sí, todo es usado perfectamente por cualquiera, no se necesita ninguna titulación ni para las barcas, ni para los scooters, ni para el paddle y esto pues hace que lo puedan alquilar pues cualquier turista, cualquier persona que llegue.
8: Mm-hmm. Per tant, res sense formació
9: Nada.
8: Prèvia, venim aquí, lloguem i
9: sí.
8: Podem sortir a la platja.
9: Yo les doy una pequeña formación, sobre todo a la gente que no ha cogido nunca un pádel o un scooter, pero es muy sencillo, es como todo ahora plug and play.
8: Núria, ens sí. Permets que fem una reivindicació des d'aquí on som?
0: Ara m'has espantat, dic, a veure si
8: no.
0: Se'n vol anar a l'aigua a fer paddle surf. Ens permets que anem a l'aigua?
8: No, jo sóc més de tocar terra ferma. Però vaja, si m'ho demanessis i ara tinguéssim la platja al davant, mira, potser ho faria, però...
0: No cal,
8: vaig amb
0: no
8: pantalons
0: cal.
8: Llargs.
0: No. Escolta, a veure si aconseguim abans que s'acabi l'estiu, abans que s'acabi l'obert, que et posis pantalons curts. A veure si ho aconseguim.
8: No això, ho això ja... N'aniríem parlant.
0: Perdona, aquest detallat. Què volies fer, Eduard?
8: No, la reivindicació. Mira, el José Luis, quan he entrat i dic, ostres, quines barques més grans que tens aquí. De fet, li estic dient
9: sí.
8: Barca i no sé si li podem dir...
9: Sí, són Zodiac, són Zodiac.
8: I m'has explicat que tens un problema, perquè és l'última adquisició, que ho volies posar
9: sí.
8: En servei ja aquest estiu, però que les normatives, la regulació actual t'ha frenat una miqueta aquest impuls que vas tenir. Tens els micròfons de l'Obert
9: sí.
8: Per vacances, vinga,
9: pues
8: va, per fer sentir el teu
9: gracias.
8: Clar, a veure si algú d'aquesta gent que treballa als despatxos
9: sí.
8: S'espavila una mica.
9: Sí, sí, muchísimas gracias por esta opción que me das, porque como para cualquier vehículo, pues hay que sacar una matrícula, esto se saca en capitanías, las capitanías pues son como tráfico pues hay en Tarragona, en todas las ciudades de mar, y bueno, pues sobre todo las del Mediterráneo, pues están muy saturadas en verano, porque bueno, pues se piden muchas inscripciones y muchas matrículas. ¿Qué pasa? Que yo llevo una inscripción desde el 28 de mayo, he llamado varias veces y demás, me dicen que 3 meses o más, entonces claro, eso ya es perder todo el verano, he intentado sacar un permiso temporal, incluso he contactado con el capitán, pero no hay manera, he intentado hablar con otras capitanías, que a lo mejor tienen menos trabajo, pero están todas bastante saturadas, y bueno, simplemente la respuesta que me dan es que todos pedís las matrículas ahora, ¿por qué no las pedís en diciembre? Digo, claro, es que en diciembre no compramos los barcos. Entonces, bueno, simplemente esa reivindicación, porque lógicamente, pues sobre todo para personas que quieren disfrutar de su barco, o yo en este caso para un negocio, pues tardar más de 3 meses en conseguir la matrícula.
8: Queda dit. A veure si aconseguim alguna cosa. Ja ens ho farà
9: saber,
8: eh?
9: Ojalá, muchas gracias.
8: Mira, aquí a l'altaveu de l'Obert per Vacances. Escolta, José Luis, qui entra per la porta? Qui ve a llogar bicicletes o aquesta scooter aquàtica o aquestes...
9: Pues entra sobre todo visitantes de Altafulla, también personas locales de aquí que quieren pues eso, pasar un rato con sus hijos o quieren hacer una experiencia con su pareja o con su familia, sobre todo las familias a veces vienen numerosas y quieren hacer un plan conjunto, entonces bueno, pues les ofrezco cualquier posibilidad, tanto terrestre como marítimo. Hemos estado hablando del mar, pero estamos haciendo ahora unas experiencias muy bonitas por toda la parte de viñedos, por pueblos interiores de Monferri, de Nulles y demás, para enseñar pues toda... la tradición vinícola que hay aquí y demás, y bueno, pues son planes sobre todo para que la gente tenga algo que hacer aparte de estar en la playa, que lógicamente está muy bien.
8: És a dir, que tu has de tenir tots aquests vehicles preparats perquè en qualsevol moment pot entrar una persona per la porta i dir-te, vull la bicicleta
9: sí,
8: ja i surto. Com tu fas a nivell logístic?
9: Bueno, ojalá tuviera muchísima demanda, vamos cada vez conociéndonos más y demás, pero bueno, yo intento dar siempre alternativas porque mucha gente, el cliente no sabe muy bien lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, tenemos bastante diversidad en bicicletas de todas las formas y tamaños y demás, entonces siempre encontramos una solución para que la gente haga el plan.
8: I a més, Núria, el José Luis també et pot recomanar alguna ruta, ¿eh? Et guia una miqueta.
0: Sí, jo ara anava a preguntar-li això, que si està preparada Altafulla per tanta bicicleta i tanta andròmina pel carrer i per la platja. Suposo que és qüestió d'escampar-se pel territori, llavors, no?
9: Bueno, aquí puede llegar otra, la segunda reivindicación, porque sí que es cierto que Altafulla tiene pues que vías de bicicleta y demás, está bien. Lógicamente, a lo mejor necesitamos que las calles en sí se mejoren, porque hemos tenido obras y demás. Entonces, bueno, hay calles, por ejemplo, la que tengo justo al lado, que está al lado del paseo marítimo, que tiene muchísimos baches. Yo a los clientes les digo un poco con humor, digo, si quieren hacer algo de mountain bike, pues tenemos ahí una calle con muchos baches. Entonces, esto sí que nos gustaría que a lo mejor las calles se mejoraran, pero sí que es cierto que tenemos bastante vía verde. Y la reivindicación, sobre todo mayor, es que muchos clientes me piden ir a Tarragona, ¿no? Es una ruta de 10 kilómetros, con una bici eléctrica tardas incluso menos que con un coche, entre que aparcas y demás. ¿Qué pasa? Que hay una vía verde aprobada, un proyecto aprobado, que une Tarragona con Altafulla, y bueno, pues que no se ejecuta, está aprobado por la Comunidad Económica Europea y demás, pero bueno, no se ejecuta, hay muchos proyectos que están ahí a la espera. Este es uno de ellos, y por aquí mi reivindicación también, a ver si se avanza y se mueve, porque sí que haría bastante uso, no solamente a los visitantes y a la gente que quiera conocer el entorno, sino como una función de movilidad para personas que tengan que trabajar en Tarragona y que decidan olvidar el coche y ir en un medio como la bicicleta.
8: Ara deies que d'Altafulla a Tarragona es triga menys en bicicleta elèctrica que en un cotxe. Ostras.
9: Ahora en esta época yo no lo recomiendo a los clientes. Es peligroso porque cuando vas llegando a Tarragona.
8: Estamos hablando de la antigua carretera nacional.
9: Exacto, vas por la 340. Entonces la 340 tiene un arcén que a veces está bien, a veces es más estrecho. Y sobre todo cuando llegas a Tarragona hay muchas rotondas. Y ahí en la rotonda no hay un espacio para las bicicletas.
8: Tot i així s'ha de pedalar, que hi ha gent que es pensa que això de la bicicleta elèctrica, escolta, surto a esmorzar i ja està.
9: Hay que pedalear, sobre todo en cuestas, t'ajuda, però hay que pedalear.
8: Cada vegada veiem més bicis elèctriques. És una moda? O està de moda la bici elèctrica?
9: Bueno, yo creo que vamos poco a poco, ojalá que la moda se haga más grande, sobre todo en España, porque ya, como siempre, vamos un poquito tarde con el resto de nuestros vecinos europeos. Tiene que ser básicamente por necesidad. A veces, si no gusta una cosa, por necesidad. Y yo creo que muchas personas ya están acudiendo y acuden aquí, locales, que dicen, oye, yo no quiero bajar con el coche, han puesto la línea azul, esto es un rollo, aparcar. Quiero algo fácil, que lo pueda aparcar rápido, que no me consuma, que no tenga que pagar tributos ni nada de esto. Entonces, la bici, para entornos como Altafulla, entornos locales de movilidad así, es perfecta.
8: Núria, mira, intueixo que som els darrers minutets ja de l'entrevista.
0: Sí, sí.
8: Si et sembla, ens fixarem en un racó. A mi m'ha cridat moltíssim l'atenció, que és l'espai clàssic o l'espai vintage d'aquest establiment. Són bicicletes que ens transporten a la nostra infància, bicicletes que tu deies, estàs convertint-te en un friki de Verano Azul.
9: Sí, la verdad es que ha sido muy bonita la experiencia de la tienda, porque porque se acercan personas y, por ejemplo, un día se acercó una vecina y me regaló una bicicleta BH de su hijo de los años 80. Me dijo, mira, no la quiero vender, quédatela tú, ponlo de adorno. Entonces ahí me encendió una chispa, empecé con lo de las bicicletas, verano azul y nada, Wallapop y a encontrar pues todas las bicis de verano azul. Ese ha sido mi objetivo. Me falta una, la de Pancho, que es una bici la más antigua, pero aquí tenemos una colección y tenemos hasta una moto, una clásica, una GAC, una mobilete, que bueno, cualquier persona que venga aquí pues ve lo moderno, las bicis eléctricas, pero también tiene ese pasado.
8: Les llogues també, aquestes?
0: He preguntat lo mateix.
9: Ha habido algunos clientes, sobre todo gente mayor, que para hacer paseos por el paseo marítimo me las ha alquilado y bueno, pues la verdad es que ha sido un alquiler muy, muy emocional, ¿no?
8: Ja ho veus, Núria, si vols passar una bona estona sobre rodes, cap a Altafulla, a l'Altafan.
9: Sí.
0: Visiteu, feu com jo, mireu la pàgina web que tenen, a altafan.es, i allà trobareu doncs, això, totes les opcions i una mica de fotografia i d'imatge de tot això que estem explicant. Molt bé.
9: Perfecte.
0: Molt bé.
8: José Luis, moltíssimes gràcies per compartir
9: gràcies
8: aquesta estoneta
9: vosaltres.
8: Amb nosaltres. Que vagi molt bé l'estiu, malgrat hi hagin aquestes traves que a vegades facin que quedem una miqueta enfonsats. Escolta, molts ànims i segur que ho aconseguiràs.
9: Merci a tots.
8: Núria, ja ho saps què diuen, no? Allò de que és allò que corre per tot arreu, si pot anar assegut i també d'en peu, no rondina ni gasta benzina, I segur que ja ho sabeu.
0: No la sabia jo aquesta. M'agrada
8: no.
0: Molt. No la sabia, no, aquesta endevinalla no la sabia. Superbé.
8: Què és?
0: La bicicleta, no? O no? Sí o no?
8: Home, òbviament.
0: Eduard, ara després recuperaré el podcast, recuperaré el programa i me l'apuntaré. És una endevinalla molt, molt cuqui, molt d'espera.
8: Escolta, és endevinalla i a més amb melodia, vull dir que també la
0: ja
8: pots cantar.
0: Sí, ja ho veig.
8: Eduard, jo no la cantaré, però...
0: No, jo no t'ho demano perquè anem fora de temps. És que això... Però no la cantaràs? Mira, encara tindríem mig
8: minut.
0: No.
8: Tranquil·la. Segur que hi ha companys i companyes que s'esperen per entrar en antena.
0: Eduard, moltes gràcies. Fins demà.
8: Fins demà. Una abraçada.
9: Adéu.
4: Obert per vacances.
0: Doncs vinga, després d'aquesta simpàtica connexió sobre rodes, com dèiem, amb Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili, el que fem és seguir endavant i parlem d'aquesta cita tan emocional també que tindrem el dia 12 d'agost, l'Eclipsi, un podcast que ens arriba des de la Universitat Rovira i Virgili d'aquí de Tarragona amb la col·laboració de Tarragona Ràdio i que avui ens parla de l'Eclipsi en clau econòmica.
10: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.
11: L'eclipsi total del 12 d'agost tindrà un impacte econòmic a les comarques de la Catalunya Sud. En aquest capítol número 4 del podcast conversem amb Josep Maria Arauzo, catedràtic d'Economia, especialista en estructura econòmica del Camp de Tarragona, transició energètica, activitats industrials, atracció d'empreses i economia circular. Josep Maria Arauzo, quin impacte creu que pot tenir l'eclipsi total en la demanda turística, tenint en compte que serà en ple mes d'agost?
12: Bé, l'impacte de l'eclipsi del mes d'agost sobre la demanda turística pot ser important, sobretot si s'aconsegueix descentralitzar aquesta demanda per tal d'evitar col·lapsar aquelles zones del país, especialment doncs, tot el que és la franja litoral, que ja es preveu que en aquell moment de l'any estiguin amb una ocupació força superior a l'habitual. Per tant, és possible que aquest impacte vagi cap a l'interior i cap a zones que, de forma habitual, no tenen uns nivells d'ocupació molt elevada.
11: I és difícil preveure que rebrem molts visitants dels no habituals, dels que ja no estaran instal·lats a la Costa Daurada, a les comarques de Tarragona, perquè som en ple període de vacances?
12: Bé, es preveu que rebrem molts més visitants dels habituals, tot i que el que no està clar serà la capacitat del territori per allotjar, per proveir de serveis en aquests visitants addicionals, i per tant el marge que des d'aquí podrem veure l'eclipsi, on s'acabaran instal·lant, això encara està per veure.
11: Mm-hmm. Els visitants poden ser de perfils molt diversos, fins i tot també aquells, no? L'astroturisme, no? El fenomen que es coneix com a astroturisme, que són persones realment de nivell cultural alt que busquen aquests fenòmens naturals. En podem tenir d'aquests també?
12: Sí, de fet, hi ha una ruta de viatges al voltant del món d'això que es coneix com astroturisme, tot buscant fenòmens astronòmics, com ara eclipsis, o tot tota mena de fenòmens meteorològics que per part d'un perfil de visitant, que com dèieu és una persona d'una certa edat, amb un cert poder adquisitiu, amb un cert nivell educatiu, respectuós amb l'entorn, això és molt important, doncs aquí evidentment esperem que una part important d'aquests visitants

0: L'impacte serà menor del que hauria estat en una altra època de l'any?
1: Lògicament sí. Si aquest eclipsi hagués tingut lloc doncs, al setembre o l'octubre, el que tindria més una ocupació extra molt superior a l'estàndard per aquest moment de l'any. Com que l'eclipsi tindrà lloc el mes d'agost, temporada alta, el que es pot afegir de més hauria d'anar cap a aquelles zones, diguem-ne, menys tensionades i amb menys oferta d'allotjaments turístics.
0: Això vol dir que el qui pot sortir, entre cometes, més afavorit és els sectors econòmics de les comarques de l'interior on el turisme no té tant d'impacte habitualment en ple estiu?
1: Sí, semblaria lògic afirmar doncs, que l'impacte econòmic serà desigual, no serà tan gran en litoral, perquè la capacitat, el sector hi està molt tensionat i hauria de ser més important a l'interior.
0: La mobilitat serà important, ja dèiem que, clar, tenint en compte que no a tot Catalunya es veurà l'eclipsi total, en moltes zones d'Espanya tampoc es veurà, i en moltes zones d'Europa, sens dubte, no hi haurà aquest fenomen d'eclipsi, per tant, podem tenir una allau de visitants en poques hores, i per tant caldrà estar preparat amb això.
1: Sí, això vol dir doncs, que caldrà planificar els desplaçaments amb molta antelació i, per tant, dels visitants que s'estiguin, ja siguin de fora d'aquest territori, ja siguin del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre, el que és important és no fer desplaçaments ni el mateix dia ni una estona abans, perquè serà completament impossible, perquè ja totes les administracions locals ja estan habilitant espais des d'on es podrà contemplar aquest fenomen i, per tant, la previsió de restriccions de la mobilitat en les carreteres està sobre la taula, i això vol dir doncs, que hi haurà carreteres tallades, que hi haurà carreteres amb restriccions de la mobilitat, que hi haurà carreteres que ja des del dia abans no s'hi podrà accedir. Per tant, això vol dir doncs, que hem de ser molt curosos i molt conscients de que hem de decidir amb antelació des d'on volem veure aquest eclipsi.
0: Per part de les administracions, creu o està convençut de que caldrà establir dispositius especials, fins i tot davant d'una possible emergència, d'una possible situació complexa?
1: És evident, perquè es tractarà no únicament de facilitar l'accés en els indrets que ja s'han identificat com a més adequats per veure l'eclipsi, sinó això s'ha de conjugar amb la capacitat de respondre a qualsevol emergència mèdica o de qualsevol mena, per tal de treure gent d'aquesta zona, si cal, amb la màxima celeritat possible. Això vol dir doncs, que hi haurà restriccions a la forma en què ens desplacem, en termes d'aparcament, en termes de carreteres, i per tant, doncs, no hem de pensar que ens podrem desplaçar com en un dia normal i corrent.
0: Hem esmentat aspectes segurament positius, però també alguns negatius que pot tenir aquest fenomen de l'eclipsi total en ple mes d'agost. Preval, segons vostè, els aspectes positius per al conjunt de la demarcació del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre?
1: Sí, hi ha una correcta planificació de la mobilitat. Les decisions es prenen amb antelació. I, sobretot, per part de l'oferta turística del territori o de l'oferta de béns i serveis, es dimensionen amb anterioritat aquests serveis a una previsible arribada massiva de visitants, llavors jo crec que, sens dubte, els efectes positius superaran els negatius. És evident, en qualsevol cas, que hi haurà molèsties, que hi haurà restriccions i que no ens podrem desplaçar com de costum, per això doncs, entenc que és menys rellevant comparat amb tota la potencialitat d'aquest fenomen.
0: Més enllà del fenomen que es produirà aquell dia, del 12 d'agost, creu que pel sector turístic o per molts sectors econòmics de la demarcació estem davant d'una oportunitat?
1: Pot ser una oportunitat molt gran per al turisme d'interior, per aquells espais d'interior on per als quals el turisme encara no és una font important d'ingressos o no és una font principal d'ingressos, però això evidentment vol dir estar a l'alçada, vol dir tenir serveis preparats i vol dir fer una planificació adequada. Per tal d'evitar doncs, que això sigui només flor d'un dia i per tant poder generar un atractiu per posteriors visites en altres moments de l'any.
0: Per als sectors turístics concentrats al voltant del litoral de la costa, no veu que l'eclipsi sigui una oportunitat?
1: No, pot incrementar una mica més les reserves, pot incrementar una mica més el nivell d'ocupació, però no serà un punt d'inflexió.
0: Caldrà fer, serà interessant fer un estudi a posteriori de l'impacte que haurà tingut econòmicament en el territori aquest eclipsi total?
1: Sí, perquè això també ens permetrà veure aquesta mena de fenòmens massius, puntuals, de durada molt limitada, com poden no únicament suposar una injecció de despesa, sinó després, a posteriori, fins a quin punt això ha permès generar un

0: canvi de disseny de l'oferta turística i, per tant, un canvi de les perspectives econòmiques de creixement a nivell local.
1: Tenint en compte que som els tarragonins i tarragonines, la gent del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, a la zona zero de l'eclipsi total, però també que tenim persones que segurament ens escolten des d'altres punts del país, alguna recomanació que pugui fer, que vulgui fer per aquell 12 d'agost?
0: Bé, decidir ja des d'on es vol veure i desplaçar-se amb antelació si és que es vol veure des d'un indret diferent al lloc de residència. En qualsevol cas, des del punt de vista dels llocs de destinació, doncs hauríem de recomanar doncs fer, diguem-ne, fer un aprofitament d'aquesta oportunitat, però també és cert que si molta gent el pot veure confortablement des del terrat de casa seva, és possible que sigui la millor opció en molts casos.
1: Amb aquesta recomanació ens quedem. Gràcies a en Josep Maria Arauzo per participar en aquesta sèrie d'espais dedicats a l'eclipsi. I recorda que si t'ha agradat i interessat aquesta conversa, et convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsa't de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: En col·laboració amb Tarragona Ràdio, a la resta de capítols, i ja ens en van quedant poquets, que els emetrem fins al dia 12, doncs ja sabeu, aquí a l'Obert per Vacances, els dimarts i els dijous. Avui és dijous. Vinga, va, i anem avançant. Són les 10 i 40 minuts. I d'un tema a un altre, i ara toca parlar dels més peluts de casa, dels gossos concretament. Ja sabeu que des de Ràdio Calella ens ofereixen tota mena de consells pel que fa, doncs, a no els animals de companyia, sinó específicament als gossos. Dog Tips. Avui el tema del Dog Tips va sobre el menjar. Menjar cuinat a casa, els hem de donar premis en forma de menjar o no? Sortim de dubtes.
4: El món de l'alimentació recull molts mites. Què és millor? Pinsos que nosaltres comprem en un supermercat i podem englobar dins del paquet de processats? O és millor menjar natural, cuinat i fet a casa nostra? Què creieu que l'alimentarà més? Què creieu que li aportarà més proteïna, per exemple? Tot això i més ho podem descobrir ara mateix.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Pinso, no és mala alimentació, però jo penso que una mica fer variat, humit, sec.
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Tot perquè el pinso dona molta set, també vulguis o no estan deshidratats els animals. Llavors es recomana també molta dieta humida, també llauna, i també aquestes dietes casolanes que estan cada cop més en boga. Estan molt bé.
9: Si nosaltres li volem fer el menjar a casa, o li volem fer una dieta, o unes dietes d'aquestes precuinades o coses així...
8: Josep Estanyol, veterinari.
9: No hi ha problema, sempre i quan notem que el gos té la pell bé, és una dieta equilibrada, paeix bé, fa les femtes ben fetes, ben formades, i l'animal té les dents netes. Això voldrà dir que amb ell li senta bé. I mai hem de parlar de tots els gossos en general, sinó que cada gos en particular tindrà una necessitat.
4: I a nivell de pinsos, si decidim comprar un pinso en un supermercat, quines creieu que han de ser les coses més importants en les quals ens hem de fixar a l'hora de comprar el pinso? Què hem de mirar en les etiquetes?
7: El primer, el preu, ho marca molt. Llavors hi ha pinsos que són molt barats, que igual et costen 10 euros 20 quilos, que, clar, vulguis o no, els pinsos estan fets de, segurament de subproductes de l'escorxador de lo pitjor de lo pitjor. Clar, jo entenc que la gent cada un té la seva butxaca, però si decideixes un pinso, intenta anar una gamma alta.
4: Quantes vegades al dia haurien de menjar els nostres peluts?
9: La recomanació que fem nosaltres és que mengin dues vegades al dia o, si no, que mengin una vegada al dia. Pensa que hi ha gossos que són més delicadets, més petitets, que els costa més de pair, i llavors és millor potser que mengin dos. Els gossos tipus gossos grans, un pastor alemany o així, tenint en compte que tots els gossos venen del llop, amb una vegada al dia que mengen, els hi va molt bé.
4: Seu, quiet, el món dels premis, què en penseu? Són tots els premis adequats per tot tipus de gos? Hi han alguns aliments que hauríem de no tenir en compte amb els premis?
10: Hi
5: Jo, l'ideal és començar a educar el gos des de cadell, entre els 3 i 7 mesos, que és quan es queden amb tot. I es fa amb el menjar, amb, o sigui, amb el seu propi menjar.
10: Quico Baltrons, instructor caní.
5: El gos, diguéssim, per aconseguir el que tu vols d'ell, en comptes de donar-li premis, canvies. Li dones el seu menjar, el gos menja un parell o tres de cops al dia, però treballant-lo. I és la millor manera, els gossos agafen una bona educació. I llavors, quan són més grans, a poc a poc se li va reiterant aquest tipus d'entrenament i llavors ja sí que li pots donar alguna recompensa, que pot ser o bé verbal, una carícia o algun trosset de premi de tant en tant.
11: Crec que és la millor manera per educar un gos, de forma positiva.
10: Gerard Estabanell, educador caní.
11: El que passa, que em trobo molt, que hi ha molta gent que té la idea, no, el meu gos m'ha de fer cas sense xutxes. Per què? Tu treballes sense cobrar. És que no, doncs el gos tampoc. L'aprenentatge del gos ha de ser sempre de forma positiva. El gos ha d'entendre què és el que volem. És tot un procés. Quin és el teu problema? Que el gos es tira, que el gos borda les persones. Equació de segon grau. Problemes bàsics, sumes, restes. Ho sap fer això el gos? No. Doncs llavors hem de començar per lo primer.
4: I quins aliments hem de tenir en compte a l'hora de premiar-los?
7: Hi ha aliments prohibits. Hi ha coses com la ceba, en els gossos els hi mata els glòbuls vermells, bueno, la hemoglobina, o el raïm, que és tòxic, o el guacate, la xocolata també és tòxica pels gossos.
11: Se li tira una xutxa al gos al terra perquè la busqui, no la troba, i li dieu, mira, mira, està aquí. Va, eh? Li esteu fent els deures al gos. Si els gossos no aprenen a pensar, no aprenen a gestionar petits problemes, no podran gestionar mai els problemes grans.
12: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Un espai de Ràdio Calella. El dijous vinent, més. Vinga, va, que tanquem. Anem tancant el programa. Falta un quart d'hora per arribar a les 11 i hem de saber a què s'acosta el cap de setmana, que avui ja és dijous, què podem fer a nivell d'agenda d'activitats. Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Comencem parlant de música.
13: Avui comença el festival autogestionat al Tinglado, a Vilanova i la Geltrú, que durant 3 dies omplirà la Torre d'Enveja de Vilanova amb música d'una vintena d'artistes d'estils molt diversos, com els Pets, Crim o Esbatlana, que són els que sentirem ara.

0: El Tengladu manté un esperit que s'ha convertit en un dels festivals d'estiu de referència del Garraf i aposta per una programació molt diversa amb un model d'estiu comunitari que posa la cultura i la participació en el centre. A més d'Esvetlana, aquesta nit el cartell té actuacions de La Fúmiga, Clara Pella, Oqueda R, Rataip o Miquel del Roig. Els abonaments, hi ha abonaments per 3 dies a 35 euros i també, si no vols anar tots els dies i només en vols anar un, hi ha entrades de dia a 16 euros.
1: Molt bé, un bon pla per al cap de setmana festival al Tengladu, com deies, a Vilanova i la Geltrú. I la propera a punt d'agenda ens deixa aquí a Terres de Tarragona, no?
0: Sí, passem del Garraf aquí a Tarragona amb una visita guiada a la Pedrera del Mèdol, que és una ruta que va pels diferents miradors de la zona i ens invita a explorar el lloc d'on ve la pedra que va construir la ciutat de Tarraco Romana i ens deixa també l'entorn natural del Clot del Mèdol. Els organitzadors recomanen portar calçat còmode, protecció solar i aigua i més amb aquestes onades de calor que estem tenint. I recorden que la gita, al ser doncs, una zona així, no és apta per persones amb problemes de mobilitat. La visita guiada és gratuïta, però l'aforament és limitat. I és demà divendres, 24 de juliol, a les 7 de la tarda, en català. Però si la de demà us la perdeu, n'hi ha més durant la resta de l'estiu, tant en català com en castellà, a partir de l'agost i una al setembre.
1: De totes les moltíssimes rutes que es fan per la Tarraco Romana, diguem-ho així, aquesta de la Pedrera del Mèdol és la que té més forma d'excursió. No? És una de les que té més forma d'excursió pel fet que queda a les afores i, en fi, camines per una zona així més natural. Molt bé. I tanquem amb una activitat que tindrà lloc a Targa.
0: Sí, demà, dia 24 de juliol, comença el Targae, que és un festival pels amants de la música d'arrel jamaicana. I, doncs, ara sentirem una mica

0: Ella és Mata i és una de les artistes que podran seguir i sentir les persones que hi assisteixin. I en Diego González, el membre de l'equip de producció del Tarregae, ha explicat als micròfons de Ràdio Tàrrega una miqueta la programació a part de Mata que estàvem sentint abans.
1: Participen artistes nacionals i internacionals de l'escena reggae i Sound System, la de la nit del divendres amb Jalife Sound System, un col·lectiu amb gran recorregut a nivell nacional, que juntament amb 48 Root, que és un col·lectiu italià, posaran la música del divendres nit, o també podem destacar les actuacions del dissabte nit, en la qual tindrem un meeting. Això vol dir que cada col·lectiu portarà el seu equip de so entre Kira Dance Sound System i Wicked Stepa Sound System.
0: Doncs bé, en Diego ens explicava una miqueta, complementava la programació. Les actuacions nocturnes són de pagament i tenen un preu de 44 euros, l'abonament de dues nits i 20 euros d'un sol dia, mentre que hi han també activitats per tots els públics, com xerrades, activitats infantils i espectacles, però aquestes són gratuïtes.
2: Molt bé, el Tarregae, no?
0: Sí, costa una mica de pronunciar, eh?
2: Però ja sabem de què parlem. És reggae per un tubo. Molt bé. Moltíssimes gràcies per aquest darrer punt també, Jamaica. Lídia Porta, fins demà. Una abraçada.
0: Fins demà, Núria. Adéu.

0: I tanquem el programa de nou connectat amb Ràdio Cardedeu, amb l'Enric Rubio, que ens farà sortir de dubtes quina és l'hortalissa que els nostres oients prefereixen. Enric.
1: Molt bones, aquí estic.
0: A l'hort. Estàs a l'hort?
1: Estic a l'hort, sí,
0: ja
1: sí. No sé si
0: jo.
1: Em reclamàveu, disculpa.
0: Què és que estaves collint, regant,
1: mira,
0: traient
1: gairebé,
0: les males herbes?
1: No. Veig que avui hem arribat un pèl més aviat, estava res. Fent cosetes d'aquí l'obert per vacances, s'ha marat el cel.
0: Ai, no, tranquil. Digue'ns, però sabem, què diuen els oients.
1: Sí, home, i tant, mira. Aquí tenim, per exemple, la Carme. Bé, és un àudio una mica llarg, però posarem potser... Anem a posar a l'Arlet. A veure què et sembla.
2: I la millor hortalissa, amb diferència, són les albergínies, perquè és que m'encanten. O sigui... farcides, escalivades, és que de totes les maneres estan espectaculars.
0: Ai, que és bona,
1: boníssimes, eh?
0: Com ho dieu vosaltres, Enric? Com ho dius tu?
1: Jo en dic albergínia.
0: Amb L, albergínia.
1: Sí. Aquí però diem... de petit em deia esbergínia, també t'ho haig de dir,
0: també.
1: Eh?
0: I aquí diem aubergínies.
1: Oh, fantàstic, m'encanta.
0: Sí, sí, però sabem de què parlem, sí.
1: Bona. Si deus... Tenim aquí una col·laboradora que ens ha enviat... Bueno, col·laboradora no, una fidel oient que ens ha enviat un àudio. És un xic llarg, el poso i si no el tallem, et sembla? I m'ho dius tu.
0: Sí, sí.
1: Som-hi.
3: Bon dia, oberts per vacances. La meva hortalissa preferida... És que a mi m'agrada molt la verdura. Tot, les bledes, els cogombres, les albergínies, feixis arrebossadetes amb una mica de mel per sobre, o a la planxa, m'agrada el bròquil, m'agrada la coliflor, és que el bròquil i la coliflor no toquen ara, la mongeta tendra, m'agrada la mongeta tendra del cuc, aquella que és rodoneta, què més? M'agrada... El que més m'agrada és el tomàquet. Una bona amanida de tomàquet amb una mica de ceba morta per sobre, amb unes tiretes de bacallà salat, bueno, de salat, clar, i unes olives mortes de l'Aragó amb un bon raig d'oli fet a primera hora del matí perquè després del migdia tingui aquell suquet de tomàquet. Buah, boníssim. El tomàquet, definitivament el tomàquet.
1: Núria, jo tinc ganes,
0: Carme,
1: no sé com.
0: Per què... Deixeu aquests àudios. Per què ho feu això amb aquestes hores? Que només són les 11. Ja hem...
1: És dolent, eh? Dolent per la salut, eh?
0: Però has vist la Carme com, si, com no s'hi recreava, no? I ho estava
1: menjant.
0: Sí,
1: sí, menjant, és una cosa gairebé sensualitzada,
0: sí.
1: Eh? Sí.
0: És com home, el Watermelon Sugar que hem començat amb el Harry Styles, déu-n'hi-do.
1: Mira, jo sempre dic que algú que no és de bon menjar no pot ser de fiar, saps? És a dir, jo gaudeixo veient la gent gaudir menjant, saps?
0: Sí, dic, sí. Triomfa el tomàquet, una mica? Si haguéssim de fer un rànquing, triomfa molt.
1: I més que el tomàquet, jo diria també les tomaqueres, quan les plantes o les sembres hi comencen a sortir, aquella olor que fa la fulla, és que fa més olor de tomàquet la fulla que el tomàquet, gairebé.
0: Super d'acord.
1: Sí, és estiu.
0: És així. I per tu, ja m'ho has dit, no?, que el tomàquet t'agrada molt, Enric.
1: Per mi és el tomàquet, també una bastant infravalorada seria la bleda. La bleda és un monstre. A mi se m'han fet bledes amples com la meva cuixa, i la meva cuixa no és petita, eh?
0: Però o sigui, són d'ara de temporada o són de tardor, les bledes?
1: Durant tot l'any. Les bledes duren
0: no
1: tot l'any. No en planteu gaires, perquè se us desmadrarà. Són boníssimes i el bròcoli per mi és el rei, igual que el tomàquet, però de l'hivern, és fantàstic. Això sí, el vapor, molt poc cuit i increïble. Inclús cru.
0: Sí, és que la gent que no li agrada la verdura potser és que no l'han provat massa bé, eh? Potser és que hauria de tenir el seu hortet i la disfrutarien més.
1: És cert, ara s'ha de dir que les escoles s'ha renovat molt aquestes últimes dècades i ha millorat, però clar, a la meva generació a vegades, quan tu hi entres al menjador, feia una olor que et tirava enrere, perquè clar, verdura bullida una hora, peix rebullit una hora més, clar, les coses han de tenir el seu punt de cocció, i si la gent ho prova com realment s'ha de cuinar per no perdre nutrients i mantenir la seva part gustativa, ostres, la gran majoria d'aliments són una barbaritat.
0: Mm-hmm. Doncs reivindiquem fruites i verdures de temporada i de proximitat, que a més ara l'estiu venen molt.
1: I saps què queda, queda brut després de menjar hortalisses?
0: Ah, què?
1: Els plats, i és que demà saps quin tema del dia tenim?
0: Ah, no. Què?
1: Ai, tenim sèries per veure l'estiu.
0: Ah,
1: i ja saps per on vaig.
0: Ja sé per on vaig. Val. Doncs vinga, ho deixem aquí. Ostres, serà absolut demà. Molt bé. Sí. Enric Rubio, Cardedeu, moltíssimes gràcies. Continua regant i traient herbes. Fes.
1: Salut.
0: Fes
1: a
0: salut.
1: Veure.
0: Fins demà. I també fins demà a vosaltres amb aquest tema del dia i amb altres qüestions que desplegarem en forma d'entrevista, de podcast, de reportatge. Obert per vacances, demà tanca la setmana a partir de les 9.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la fuita de gas que ha provocat un incendi als accessos del metro de Plaça de Sants a Barcelona. L'accident ha deixat 8 persones que han resultat ferides, 2 es troben en estat greu, 3 en estat menys greu i 3 són ferits lleus. L'explosió es va produir ahir durant unes obres d'accessibilitat després que una canonada de gas quedés afectada. Albert Ventosa, cap d'intervenció dels bombers, explica que s'està a punt d'aturar aquesta fuita de gas a Sants, el que farà que s'extingeixi la flama que encara crema.
2: La intervenció s'està fent en 4 punts, dels quals 3 ja s'han obturat. Ja s'ha obturat la canonada interiorment introduint-li un globus. Falta el quart punt. Un cop aquest quart punt doncs es pugui introduir el globus i inflar, llavors ja no hi haurà aportació de gas externa més enllà del que és el punt de fuita. Per tant, s'autoextingirà.
1: A conseqüència de l'accident s'han desviat també 5 línies de bus de l'entorn de Plaça de Sants. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada, des d'on els viatgers podran enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona i també ha habilitat més personal d'informació a les estacions afectades. En aquest sentit també, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Marcé, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Cervelló al Baix Llobregat que ha cremat unes 16 hectàrees de vegetació. El foc va mobilitzar fins a 170 efectius, 47 vehicles terrestres i 10 mitjans aeris i va obligar també a confinar les urbanitzacions de Camp Paulet i les Rovires que a hores d'ara ja han quedat desconfinades. I els agents rurals ampliaran de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi incorporant i volíem dir el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montserrat. El Pla Alfa s'activarà en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la seva detenció. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació: Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet i Punt Orc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Més de 12 hores després de l'explosió per una fuita de gas a la plaça de Sants de Barcelona, els bombers han aconseguit extingir la gran flama després de tallar el subministrament amb una operació complexa a la xarxa de gas. L'accident va deixar 8 ferits, dos dels quals greus, tots operaris de les obres del metro. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que demanarà explicacions i responsabilitats.
2: Evidentment, quan hi ha un incident d'aquest tipus estem tots obligats a revisar tots els procediments i això és el que estem fent. Ja veu que aquestes tres accions a Sant Gervasi, a Vallbona i avui aquí són d'obres que estan fent altres administracions. Nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és l'acompanyament a les persones afectades, però a la vegada també exigir totes les explicacions i totes les responsabilitats a les administracions i empreses responsables d'aquestes accions.
1: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir, mentre es manté afectat també el trànsit i algunes línies d'autobús. I les línies R2, R2 Nord i R11 modifiquen el servei per l'esfondrament de les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Els trens de l'R2 i l'R2 Nord circularan fins a Montcada i Reixac, des d'on els viatges poden enllaçar amb l'R4 cap a Barcelona. A l'R11 el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal es farà amb autobús i Rodalies també ha reforçat el servei avant entre Girona, Figueres i Barcelona. En aquest sentit, el regidor del districte de Nou Barris de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat que l'esfondrament podria estar relacionat amb un moviment de terres provocat per la presència d'aigües freàtiques a la zona. I els agents rurals amplien de 5 a 7 els espais naturals amb accés restringit per l'alt risc d'incendi. Incorporen el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. El Pla Alfa s'activa en nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques, mentre que Protecció Civil manté també l'alerta de l'Infocat i demana extremar les precaucions. Els bombers també reforcen el dispositiu davant unes condicions marcades per la calor intensa i el fort risc d'incendi forestal. I els Mossos han detingut un home de 29 anys després d'entrar armat en un bar del barri de Tallalà, a Girona, disparar un tret a l'aire i agredir un altre home que va resultar ferit al cap. L'arrestat amb 15 antecedents també va causar danys a l'establiment i es va resistir violentament a la detenció. Està acusat de diversos delictes, entre els quals desordres públics, lesions, amenaces, tinença il·lícita d'armes i també atemptat contra els agents de l'autoritat. I els Mossos d'Esquadra també han detingut un home de 44 anys per un presumpte intent d'homicidi després d'apunyalar la seva parella aquest dimecres a la Canonja, al Tarragonès. La víctima va rebre diverses ganivetades i continua ingressada a l'Hospital Joan 23.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
0: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació: Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Descartades afectacions als habitatges propers a l'esfondrament a les obres de soterrament de l'R2 a Montcada i Reixac un cop fetes les inspeccions dels tècnics d'ADIF. L'incident no ha afectat tampoc a les vies, tot i que la circulació de trens es mantindrà tallada fins la setmana vinent com a mesura preventiva. Els propers dies se seguirà omplint el forat amb formigó i es treballa per investigar les causes d'aquest esborranc. José Antonio Santano és el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible.
2: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es, por cierto, la infraestructura más próxima. Y esto se lo digo porque tenemos colocados testigos y, en definitiva, elementos que nos indicarían si en cualquier momento se produjera, en el caso de las vías o edificios y viviendas, algún tipo de daño.
1: Aquesta tarda, de fet, l'Ajuntament de Barcelona i ADIF es reuniran amb els veïns dels habitatges propers i obriran un punt d'informació al casal del barri de Vallbona. I els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. Escoltem Albert González, que és el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona.
3: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però, diguem, estem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè tingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
1: La zona continua acordonada, dos edificis segueixen sense gas i diversos comerços no han pogut obrir mentre es manté afectat el trànsit també i algunes línies d'autobús. I els agents rurals han ampliat a 7 els espais naturals amb accés restringit per risc extrem d'incendi, afegint avui el Parc Natural de Montserrat i també la Serra de Montsant. El Pla Alfa es manté nivell 4 de perill extrem a 156 municipis de 20 comarques i en nivell 3 a 463 municipis, en aquest cas de 37 comarques diferents. Els agents rurals demanen màxima prudència i a respectar les restriccions i trucar al 112 davant de qualsevol columna de fum. I també el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha suspès la conferència sectorial d'immigració després que les comunitats autònomes governades pel PP no hi hagin assistit. Els executius populars justifiquen la plantada perquè rebutgen el que consideren una política migratòria opaca i irresponsable i denuncien manca de diàleg i informació sobre el procés de regularització de migrants.
0: Notícies en xarxa.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: duas.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
3: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas, no hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
2: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijuan.
4: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres del metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
2: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
4: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
7: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
4: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts Els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
2: En esports, Toni Castro, el Barça, per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
8: A punt de començar la presentació del futbolista procedent del Borussia Dortmund, que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
2: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Artau Bellavista i Regina González, passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però sí que es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en formigó mentre n'investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
3: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y ya adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
9: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
2: Encara un altre incident a la capital, a Barcelona. Els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
10: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
0: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les 4 canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
5: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
0: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
2: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
11: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
4: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
1: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
13: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
12: Respecte a les joies taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
13: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación con, es que no entra con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
12: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
2: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
4: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
2: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
4: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
4: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmanell Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
14: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important, doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també, doncs, és important protegir-nos i no fer, doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
4: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i a avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica, i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
7: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer, bàsicament, és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
15: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el maig, ara fa 2 mesos.
4: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
16: tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
6: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
16: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
6: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: És un quart de tres, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
6: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
6: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
2: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, és un 13% més que l'any passat.
6: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.
6: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
2: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
17: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys, quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
18: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
17: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia, amb 95.000 euros cadascun. Le Porc Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
19: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat 2 tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per 4 balises sonores i tàctils que permetran una millor orientació dins de l'aigua. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, diu que aquesta temporada s'ha ampliat l'oferta de serveis adaptats a la platja.
20: Hem ampliat una mica el servei, no? I en aquest cas hem instal·lat un sistema de balises, un sistema d'audioguia perquè les persones amb diversitat visual, no? I amb problemes o reduïda, no? Doncs puguin gaudir del bany i puguin gaudir del lleure de la platja.
19: A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
2: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. 5 pirotècnies de 3 països competiran per oferir el millor espectacle sobre la badia. Televisió de la Selva, Paula Fernández, bon dia. Quins participants prenen part en aquesta edició?
8: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentava, enguany seran 5 les pirotècnies que competiran en el 54è concurs internacional. El certamen l'obrirà aquest dimecres la gallega pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara d'Ourense. Dijous serà el torn de la portuguesa pirotècnia Duarte, mentre que divendres dispararà una altra empresa gallega, la pirotècnia Xaraiba, també d'Ourense. Dissabte serà el moment d'una de les grans habituals del concurs, la pirotècnia valenciana, que intentarà revalidar el títol i aconseguir la seva 5ª victòria consecutiva. Finalment, diumenge tancarà el certamen la xinesa Jilin Fireworks, procedent de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 11:45 de la nit i un any més, Blanes intentarà tots convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
2: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
21: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
22: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
21: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Esbatlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: I passem també per Tortosa, allà a l'Ajuntament, últims detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: La Lúbdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
24: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i en la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
23: Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi, que es procedeix del Borussia Dortmund.
25: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també la Lliga F, el Badalona Women, ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent l'assistent del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge.
0: Es un momento vital en el que necesitaba un cambio y siento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy. Y ser partícipe de ello pues es un privilegio y sobre todo pues a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
25: Més futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia quatre jugadors d'una tirada: Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià Pere Marco, assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
3: De decirle que no al Nàstic, la situación donde esté, en primera ref o en cualquier categoría, yo creo que es difícil. Y bueno, hablé con Tom, que me conocía de Castellón, y también lo que ha dicho Eugeni. Fueron 10 minutos de conversación y ya tenía decidido que iba a venir aquí.
19: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
25: I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut els penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia després de superar Hongria ahir per 8-7.
2: I aquí us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
26: El diccionari Termcat.
27: Paraules noves que ja pots dir.
26: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxa vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
28: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistachio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistacho català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
27: Si la les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranca, les obres de l'R2 a Montcada, no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol volen donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
4: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas. No hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
2: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijoan.
5: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que provoca provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
2: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superaran facilitat els 40 graus. Última hora del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas, algun ruixat molt aïllat a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. Just. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. Justament avui hem sabut que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
5: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
8: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: Ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran. En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
5: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
2: En esports, Toni Castro, el Barça per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
9: Encara dura la presentació el futbolista procedent de la Borussia Dortmund que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
2: El control de so Ivan López, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc causat a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies, ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen mentrestant omplint el forat amb formigó mentre investiguen les causes del sinistre. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que es reunirà aquesta tarda amb els veïns i que obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
4: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
10: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
2: Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i també R11 afectades per l'incident han viscut amb resignació un nou matí de complicacions arran del tall. Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu establert per carretera i han fet un canvi de plans pel dia d'avui. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: La sensació entre els usuaris de l'R2 és de presa de pèl.
12: Que anava a l'aeroport i vaig així una mica collat i no sé com fer-ho. Però bueno, que avui no és el fet és que és cada dia.
13: Pues en Sant Andrés nos han hecho bajar y coger un bus hasta aquí. Y ahora coger el bus de aquí hasta Sant Andrés. Y en Sant Andrés, Sants. Una mierda.
14: La verdad que está bastante complicado y es una pérdida de tiempo. Más que nada para la gente que vive acá y que tiene que viajar a trabajar. Ayer había mucha gente desesperada por llegar.
15: Que en el ciclo que estamos, que estemos así.

0: Dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
1: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
0: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
2: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
0: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
3: Aquests són incidents causats les últimes hores, però en relació a l'esvoranc de la línia 9 del metro, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços afectats per aquest sinistre. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
4: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per als seus fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
5: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar aquesta aturada de la seva activitat.
6: Notícies en xarxa.
3: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estiguin respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
8: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
7: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
8: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entran con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
7: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat dos nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
4: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell, Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La

0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per la jornada d'avui.
1: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
0: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de platja i bany. Recordem, des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar aquestes dades i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, especialment per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
4: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
3: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provenen de la 33a promoció de l'Escola de Policia i són efectius en pràctiques que reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforça amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç dels agents ARRO. Així doncs, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el mes de maig, ara fa tot just 2 mesos.
0: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
5: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
0: I ha apuntat a on posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
5: La multireincidència, evidentment, tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també, juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
0: Trapero també ha esmentat els 4 eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: 3:45 tocats, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% i espera fins al setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran.
0: L'entitat vol tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. Això, doncs, els tipus d'interès queden en el 2,25% i aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany fins al 2,5%. 5%.
0: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l'economia.
2: I l'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025. És un 13% més que l'any anterior.
0: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica, que es remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Porc Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Reclamen la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
6: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys, quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
7: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida de 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
6: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia, amb 95.000 euros cadascun. Le Porc Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: A Terrassa, els agents rurals justifiquen l'abatiment a trets d'una família de senglars a la cocapital vallesana la setmana passada pel brot de pesta porcina africana. Han parlat amb Ràdio Municipal de Terrassa i asseguren que en la situació actual la seguretat de les persones és prioritària. Enric Ventura.
8: Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció demanant algun mètode no letal. Però el protocol és clar, per 2 motius. El primer, la seguretat de les persones.
9: Lluís Pallarès és sotsinspector dels agents rurals.
10: De vegades la situació permet utilitzar la teleanestèsia, els dels anestèsics, però altres vegades aquesta situació es descarta. Pot provocar que s'escapin un animal mig sedat fugint per la ciutat, pot provocar un risc encara més gran per la seguretat de les persones i llavors optar per l'arma de foc.
8: L'altre punt important a tenir en compte és l'actual brot de pesta porcina africana. Des de fa mesos, els agents rurals segueixen un pla d'erradicació dels senglars per evitar la propagació de la malaltia. A la zona infectada, on s'inclou Terrassa, des de principi d'any s'han eliminat més de 9.000 senglars.
2: I és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Púmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i també només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
11: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels Països Catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
12: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els Països Catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
11: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Esbatlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2025, que és el màxim reconeixement del sector en llengua castellana. A Raquel Gu ha parlat amb Ràdio Sant Boi, Laia Vidal.
13: Amb aquest premi, Raquel Gu s'incorpora a un palmarès on figuren referents com Quino, Forges, El Roto o Maitena. Així explica l'autora què suposa per ella haver estat escollida.
14: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichumez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena, que va ser la guanyadora de l'any passat. I, a més, vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid.
13: El guardó reconeix tota una trajectòria dedicada a l'humor gràfic per les seves vinyetes a mitjans com El Jueves, La Vanguardia, Mongòlia i Pícara, i consolida la dibuixant santboiana com una de les veus més destacades del gènere.
2: I el cinema amb mirada rural torna a Trem. La Mostrem celebrarà del 7 al 9 d'agost la seva 15a edició amb 16 curtmetratges a competició i un homenatge a l'escenògraf trampolí Josep Rossell. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
15: El Festival de Cinema Rural ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per a la secció oficial. Tots s'inspiren en vides del món rural, tal com ho explica l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
16: Donen moltes mirades sobre el món rural. Expliquen el món rural a molts llocs del món, a molts territoris, posen en valor la ruralitat i els territoris.
15: El festival lliurarà un premi del jurat de 2.000 euros i un del públic de 1.000. I retrà homenatge a Josep Rossell, escenògraf trempolí, Premi Goya i inspirador del Mostrem.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
17: Bon dia, Marta. El futbolista procedent del Borussia Dortmund signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de l'Alemanya. De fet, Adeyemi, en la seva presentació, tot just ara fa uns minuts, ha dit que coincidir amb Flick és el principal motiu per venir al Barça.
18: Realment crec que és el principal motiu pel que jo sóc aquí. Jo havia parlat molt amb ell des del primer moment i ell m'havia dit el que necessitava fer per l'equip i he vingut disposat a fer això i ajudar l'equip.
17: I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar seguir al Barça.
19: Un orgullo de poder quedarme otros años aquí porque ha sido la mejor parte de mi carrera. Cuando llego aquí hace 7 años y ha sido un placer poder representar este escudo, sentir las emociones que es el Barcelona mismo, el amor que el club y la gente que trabaja dentro del club me ha dado de Sevilla 1, es imposible de irme, ¿dónde voy a ir?
17: També a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge. El Girona va guanyar més futbol per 1-3 al segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Un doblet de Minsu a la primera part i un gol de Saràs a la represa van encarrilar la primera victòria del Girona de Quique Álvarez. Marc Mas, de penal, va fer el gol de l'honor per un Olot en fase de construcció. Escoltem el tècnic Roger Vidal, que valora el partit dels garrotxins.
20: M'agrada més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats, ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé, hem saltat quan no tocava saltar. I a la segona part segurament fent un pas endarrere, hem estat més juntets, amb les línies més juntes, i hem ser capaços de reduir espais, de que no trobéssim joc per dintre, i a partir d'aquí, quan robàvem, també hem anat cresquent en pilota.
17: El Girona segueix la seva estada a la Vall d'en Bas i dissabte jugarà 2:15 contra l'Alavés. També dissabte l'Espanyol jugarà el seu tercer amistós de pretemporada 2:15 a la Dani Jarque contra el Sabadell. Més futbol, perquè aquest migdia el Nàstic ha presentat 4 jugadors d'una tirada. Són Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Royo i Toni Gavarri. I un apunt de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors jugadors catalans han dominat el partit, però al final han acabat perdent a la tanda dels penals. Per tant, ara mateix aquesta selecció espanyola masculina que ha quedat eliminada, per contra la selecció espanyola femenina que jugarà tot just demà al partit de semifinals.
2: N'estarem molt pendents. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2 en punt. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. No matter what, no matter what, you got.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La circulació de trens de l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins la setmana que ve. Arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac, no hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però això sí es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany. Tècnics de DIF segueixen omplint el forat amb formigó mentre s'investiguen les causes. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions a habitatges propers i a les vies.
2: La impresión es que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada. Lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
1: Mentre els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, l'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït aquest incident. I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha dit. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en debatrà el seu valor. A més, ha anunciat que no s'estigui respectant la seva presumpció d'innocència i que s'hagin destapat, per cert, 2 anys de la seva vida personal amb filtracions. Ha estat en una entrevista a Televisió Espanyola.
3: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en el auto de imputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
1: I avui el Banc Central Europeu ha mantingut els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els propers passos després dels nous atacs a l'Iran. Per tant, haurem d'esperar després de l'estiu a veure si hi ha algun moviment. Darrer punt, anem a Blanes. Ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials a l'inici d'aquest 54è concurs internacional.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

el veure'm per dintre tot ben corcat. Si em moro a casa, què direu? Si em moro a casa, què direu? Voldran saber-ho.

aquest munt de llàgrimes, llàgrimes, llàgrimes que us baixaran altes avall. L'àvia se'n riu, ves per on no es queixava mai, i em xuca, mulla,

veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Welcome to Bafalungo's World.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està afectada per un incendi que obliga a tallar el tram entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares a la comunitat madrilenya. Així ho ha informat Adif, la gestora pública d'infraestructures ferroviàries, en un missatge a les xarxes. Segons apunten, el foc és proper a les vies, però diuen que és aliè a l'explotació ferroviària. I els serveis d'emergència han aconseguit finalment aquest migdia extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. L'incendi es va produir quan es reparava, recordem, una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. El cap d'intervenció dels bombers de Barcelona és Albert Ventosa.
2: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
1: I segons ha explicat també Albert González, el cap de guàrdia dels bombers, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha flama ni risc d'explosió ara, però cal moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat aquest incident.
3: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
1: I una dona de 74 anys ha mort ofegada aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas Mel de Calafell. L'avís d'emergències al 112 s'ha rebut a les 11:50 minuts. S'ha intentat fer maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. A les piscines n'hi ha hagut 8 víctimes mortals i en aigües interiors 3. Avui que el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si s'aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola també al capdavant de l'organisme. En un missatge a les xarxes, el president Pedro Sánchez ha destacat la seva experiència i vocació de consens que diu la converteixen en una excel·lent candidata. We'll be right back.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació: Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, sou les 5, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit a més que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. Zapatero ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola.
2: He reafirmado muchas veces, no hablé con nadie, ni de la SEP, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra. Por tanto, ya a partir de ahí, en fin, el conjunto de imputaciones que la acusación hace, pues quedan muy en entredicho. Fíjese, otro de los elementos que aparece en el auto de imputación y que está ahí, es que yo daba directrices para crear sociedades offshore. Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore.
1: I avui nou avís de perill de calor extrema per tornar a disparar també el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem a 156 municipis i s'ha tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció en aquesta jornada.
3: Podem tenir de nou episodis de simultaneïtat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
1: Per cert que els agents rurals han justificat avui els companys de Canal Terrassa l'actuació de fa uns dies al barri de Roc Blanc. La matinada de dijous a divendres van abatre una família de senglars a la via pública després que un veí alertés de la presència de la policia municipal. Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials alguns veïns han criticat la intervenció, però la policia diu que ho van fer per un protocol de seguretat i per la situació que es ve generada per la pesta porcina. I presó provisional comunicada i sense fiança pel jove de 18 anys detingut acusat de matar una dona de 75 a Soses. L'home està cridat a declarar avui dijous després de passar 3 dies a la comissaria on també ha estat sotmès a interrogatoris policials. Els fets van tenir lloc dissabte al vespre quan la víctima no va tornar a casa. Després de sortir a passejar amb el gos, el cos va trobar el seu cos en un camp de panís a la sortida del poble amb ferides de mort violenta.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tiponorc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Un incendi prop de la via interromput durant més de dues hores la circulació dels trens d'alta velocitat entre Mejorada del Campo i Alcalá de Henares. El foc, que segons ha dit no estava relacionat amb l'explotació ferroviària, ha afectat els trens AVE, Uigo, Irio entre Madrid i Barcelona, que també tenen parades a Guadalajara, Calatayud, Saragossa, Lleida i al Camp de Tarragona. Dif informar que el servei es normalitzarà de manera gradual. I són pendents del darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA. Per Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, diu, de moment que tirin davant. D'altra banda, el govern veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per les comunitats autònomes i els municipis. I Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Aquests nous efectius, en pràctica, reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. Es tracta del pla Eliols. El cos policial també reforçarà 82 efectius dels municipis de la costa i nous comandaments. També hi haurà un reforç als agents Arro i així els Mossos comptaran amb 21.000 efectius en total, 1.625 més que el maig, és a dir, fa poc més de dos mesos. Escoltem el director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
1: I la Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per al 2026 fins al 2,5. La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia. I la Fúmiga actuarà per primera vegada al Tingladu de Vilanova i la Geltrú en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents a l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també a la resta dels països catalans. La nit d'avui la completaran el raper Rata Eap, Clara Peya, Svetlana, que prepara nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn dels grups destacats com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tingladu, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte a la nit serà més punk amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
0: La veu de Sant Joan 107.4 FM.

Bang, bang, dispara a sang freda que fa baixada. I quin horror, i que salvatge era de...

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Norc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Li vaig oferir un carmelo, un vespre de Sant Medí, i ens ha costat Déu i ajuda arribar.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: Si no voleu venir a l'usari,
1: fora d'aquí,
0: fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'aquí, fora d'a

Parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parc Natural de Montserrat i el de la Serra de Montsant s'han afegit avui als 5 parcs que hi ha ja tancats per perill d'incendi: la Baronia de Rialb, Riera Salada, Montmell Mamallar, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. El nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal està vigent a 156 municipis de 20 comarques, mentre que el nivell 3 per perill molt alt s'ha activat a 463 municipis de 37 comarques. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que preocupen especialment les Terres de l'Ebre, Ponent i el Prepirineu, però que l'alerta és general. Són declaracions a la xarxa.
2: Sí que hi ha una especial preocupació per l'àmbit del Prepirineu, de Ponent i de les Terres de l'Ebre en un dia com avui, on tenim temperatures molt elevades, a 43 graus en determinats punts de Terres de l'Ebre, i amb humitats molt baixes. Per tant, aquestes són les zones que el dia d'avui, el dia també de demà, ens preocupen especialment, però amb una crida generalitzada a entendre que estem en una situació general de perill d'incendi molt elevada.
1: I avui hem sabut que el risc que té la calor per la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures com, per exemple, desgravar l'aire acondicionat. Escoltem Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
3: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió amb refrigeració. L'Ajuntament de la zona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitants.
1: I l'Ajuntament de Mataró ha arribat a un acord amb el Corte Inglés per recomprar els terrenys de Can Fàbregas i de Caralt, on s'havien de projectar els grans magatzems, després que el projecte quedés en paper mullat, però es va iniciar un litigi de 15 anys que ara arriba a la seva fi. El preu de compra serà d'11,7 milions d'euros. En aquella època es van comprar per 24 milions. La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamèrica d'Humor Gràfic QB2 2026, el màxim reconeixement del sector en la llengua castellana.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con i.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

La veu de Sant Joan 107.4 FM 4 i 3 i 2 i 1 i...

Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet Tipo Norc o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. DIF informarà dissabte de quan es pot restablir la circulació de trens a la R2 i la R11 que es manté tallada, recordem-ho, arran de l'esvoranc a les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany i segueixen, d'altra banda, omplint el forat amb formigó mentre n'investiguen les causes. El subdirector de Construccions de DIF, Arturo Pastor, ha assegurat que no hi ha risc pels veïns a la zona. El regidor del districte de Nou Barris, Francesc Xavier Mercè, ha explicat que a partir de demà hi obriran una oficina d'informació per totes les persones afectades. I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat en 100.000 euros per als comerços afectats per un altre esvoranc, en aquest cas el de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per a un fons de comerç.
2: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
1: I l'Agència Tributària ha destapat 333 milions de frau fiscal el 2025, un 13% més que l'any passat. La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions, donacions, patrimoni i transmissions. I la platja de la Rabassada de Tarragona ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per a persones invidents. Els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balisses que donaran informació sonora. Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran els missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin en aquesta zona de la Rabassada. I parlem del Festival de Peralada, que s'estrenarà diumenge 26 de juliol a l'Església del Carme amb Diario de una Madre, un cicle líric per a soprano i piano amb música d'Albert García de Mestres i textos de Cristina Pavarotti. Sabina Puertolas i Rubén Fernández encapçalen el projecte que s'articula al voltant d'un dietari imaginari que posa el focus en la relació de la mare i la filla.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació, Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a la veu d'Elis Regina, perquè s'acaba de publicar la recuperació d'aquesta veu immortal des d'unes gravacions de fa 50 anys. Ella va morir l'any 82, però d'ençà de llavors hi ha multitud de discos que s'han anat editant any rere any. L'escoltarem aquí al Mixtures amb temes de tots els cantautors de la seva generació, Caetano, Chico Buarque, Milton Nascimento, Aldir Blanc, etc, etc, etc. L'estem sentint amb Tom Jobim. Elis Regina, un mite de la música brasilera que protagonitza tot el Mixtures, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Find me.
1: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.